amb el Lala i ara ens ha portat el Dai Dai, la cançó d'aquest Mundial 2026. També, però, és una d'aquelles cançons que no es poden parar de cantar. És la cançó de l'estiu, ha sonat per tot arreu i ho continua fent a Flash FM perquè és un tamarro. Escolta, vinga, va, seguim ara amb una d'aquelles que tampoc ens podem treure del cap, del JC Reyes. És el seu Loquita, ho va patar fa uns mesos i ho segueix fent, aquí a La Que Mana.

0: Te veo en la graciosa, eh? És el que ens han dit, ja sabeu. Doncs ara tenim una cita amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. This is Flash FM. A la graciosa on es diu que la vida és més sabrosa, és una festa, això està clar, així que de festa seguireu, eh? Ara amb l'Armand Maravalle jo em despedeixo. Fins demà, com sempre, ens trobarem el cap de setmana i també de 11 a 3 de la matinada. Que vagi molt i molt bé i, escolta, la festa segueix, eh? Quedeu-vos aquí. Ara, com si estiguéssim a un xiringuito, com si estiguéssim a l'agost, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Això, el xiringuito, us quedeu vosaltres amb l'Armand. Que vagi molt bé i ens escoltem demà. Una

0: Aquesta és la Karol G, que va publicar el nou disc fa unes setmanetes. Ningú s'esperava que segurament la col·laboració més reeixida de l'àlbum fos aquesta, que fa amb la Karol, amb la Judeline, volia dir, i amb el Rosowski, tenint en compte que tenia altres grans artistes dins del roster de col·laboradors, com podríem dir el Drake o també el Bruno Mars, però en qualsevol cas és aquest Baby Wow, la cançó que més ho ha petat i que fem servir per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. Més que res, que l'hem fet servir també perquè és el nostre mega crack de la setmana aquí a la Casa Gran del Ritme, Flash FM. Què passa, família? La Mireia Molina ja va desfilat i m'ha dit: mare, balla, te'ls quedes tu fins que comenci el Flash matí. I jo, per mi, cap problema. Escolta, jo, de ritme, no me'n falta. I a vosaltres, escoltant Flash, tampoc. Clar que sí, vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, el de Lejitos Remix. També tindrem els Figa Flowers. Primer, però, anem cap a Colòmbia amb el cantante del gueto i el Capo. Aquesta es diu La Villa.

soy un pobre. Aquesta veu suposo que ja la coneixeu, és la de Lucho RK, membre de la nova escena urbana de les Illes Canàries. És la primera vegada que sona a Flash FM en solitari. Ho havia fet abans amb altres col·laboracions, amb el Quevedo, amb el Josep, etc. Però vaja, aquest aire és el primer cop que el sentim només a ell solet, a la Camana. I l'hem fet servir per passar ja 20 minutets de les 3 del matí. Tindrem una mica de Dakiti. Flash. Amb el Bad Bunny i el Jay Cortez, primer, però des de Puerto Rico mateix. Ve de gust, però baixar revolucions a aquesta hora, sí. Doncs vinga, va, estem d'acord, estem entesos de papers. Comptem amb el Young King, amb el Mike Towers, i aquesta que ens va donar, ens va regalar a principi d'estiu, que es diu Una de Mas, l'escoltes a la Camana.

Sí, sí, fuego, fuego, eh? Fuego literal, perquè déu-n'hi-do com crema aquesta. Bizarrap, al costat d'una de les grans veus, el pare de tots plegats, el Daddy Yankee, amb la Music Sessions número 0, sonant a Flash FM. A aquesta hora de la matinada sé que us fa falta una mica de ritme, per tant, no patiu, que estem aquí per vosaltres. Tenim preparat el Psycho, des de Granada, amb el Supernova, i també el Balear Rels B, amb el Tubacín. Però primer passarem per França, vale? Amb aquest tio, el raper, expert en hip-hop, en R&B, en tot aquest rotllo, és el Mauvais Jo. Aquest estiu ha patat amb dos temes, el de Maladie i aquest, que es diu Pilé. L'escoltes a la camana.

Aquest és, sens dubte, un dels temes més importants dins del panorama urbà nacional. Aquest estiu segurament ja la coneixes. Si no, per si de cas, no pateixis, que per això estic. Te la presento. Es diu Muchacha. El firmen dos cantants, el madrileny Aïssa i el andalús RVFV. L'escoltes a Flash FM. Efectivament, per apropar-nos al punt de les 4 de la matinada, com esteu, família, a aquesta hora? Necessiteu una mica d'algo que us desperti? Doncs no patiu, que tindrem per aquí l'Unai amb el Soltera, també Cano amb l'Olvidar-nos de tot, o l'Omar Kurz. Però primer, no ens movem de Madrid, perquè anem cap a Fuenlabrada, que és d'on és aquest tio, el Russo, el Russowski. L'any passat ens deleitava amb això que es diu Malibu.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
0: Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Yo Patito, la cançó del Aneguet, el Patito, l'Anna Mena i la Lola Índigo. Aquest estiu estan patant, fantàstiques elles dues. Escolteu, maques, si esteu escoltant a aquesta hora, que no ho crec, si algun dia voleu que anem a fer un cafè, per tots aquests serveis prestats que us he fet per a vosaltres, deixant-vos també durant tantes setmanes, si voleu que ho discutim amb un cafetó o amb un gin tònic, ja que m'avisin, vale? This is Flash FM. No crec que passi, però bueno, en qualsevol cas, encantat estic de posar-les a Flash FM per començar nova hora de ritme. Passen uns minutets a les 4 del matí. Com esteu, família? Va, que ja és divendres, que es noti una mica d'alegria in the body. Sí o no? Sí o no? Sí, bé, així m'agrada. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, el Sebastián Yatra i l'Abad Yal, però primer... Comencem forts, m'agrada. Bé, bon ritme, sí senyor. Va, puja el volum, que aquesta t'animarà seguríssim. És Gordo, al costat de Rainier Zonneveld, amb això que es diu Loco Loco, sonant a Flash.

0: Déu-n'hi-do, amb aquesta cançoneta ha sigut un fenomen internacional bastant important. De fet, l'altre dia llegia, veia una entrevista a un jugador del Barça d'aquests nous que han fitxat aquest estiu, a l'anglès, a l'Anthony Gordon, li preguntaven d'aquests tests de preguntes ràpides una cançó que hagis escoltat molt últimament. I el tio va i diu, la plena. Si és que el Gordon aquest, a part de ser molt bo, jo crec que fa tota la pinta d'escoltar Flash FM. Molt bé, welcome, very good. Doncs vinga, tant si està escoltant aquesta hora com si no, que espero que no, perquè com a futbolista jo crec que hauria d'estar dormint. Tant per ell com per tots, una mica de ritme marca de la casa. Quan ja passem d'un quart de cinc del matí, toca una mica de Quevedo, sí? Doncs vinga, que passi el Quevedo. Ahí està, des de les Canàries, amb un dels seus grans hits en tota la seva carrera musical. Aquesta des de fa 3 anys, es diu Columbia.
1: Volvió a estudiar en Columbia, la isla sin nada que hacer. El año...

dir l'Elvis Crespo cridant a la seva àvia, eh? Ei, ja. No sé si estarà per aquí l'àvia de l'Elvis Crespo per respondre als seus crits. Echa-te pa allà, pa cap a on, Elvis? Carai, tota l'estona bramant i donant indicacions, tu. Què diu per aquí? Doncs segurament sí, doncs no hi he estat, estimat Elvis. Però m'agradaria, anar-hi algun dia a la Graciosa per descobrir una mica tot el que explica en aquest parell. Un dels temes de l'estiu sonant a Flash FM abans de comptar amb Daddy Yankee i Snow a Malcolm Calma. O també ens quedem cap a casa, va. Danny Six i Itzkit amb un tema preciós que ja és... Què és això? Al final, que és que s'aturi el temps. Que s'aturi el temps, va. De fet, es diu així, que s'aturi el temps sonant a Flash FM.

0: va, que us porto bones notícies, família. Vinga, va, escolta. Flaxero, flaxeres, uau, per fi, ja som a divendres. Thank God it's Friday. Hem arribat al nostre premi després de currar-nos-ho tota la setmana. Ja passen uns minutets de les 5 de la matinada. Comencem nova hora de ritme aquí a Flash FM amb el nostre megacrack, el Baby Wow. This is Flash FM. Cançoneta que ens firmen la Karol G al costat de la Jodeline i el Rosowski per donar-nos la benvinguda a tots aquests que us acabeu de llevar, que esteu despertant-vos, que esteu activant-vos amb el ritme de Flash en aquest divendres. Per fi, a cap de setmana, és a tocar. Som-hi, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí em quedo amb vosaltres encara una horeta més, fins a les 6 en punt, que s'hi posi lector amb el Flash matí. De moment ens quedem amb el de Lejitos Remix.

quin parell que tenen aquests dos. Ja han vist una que els ha molat i es veu que s'han marejat, que han perdut el cap, han perdut el nord, ho han perdut tot. En qualsevol cas, és xulíssima aquesta. Me Mareo, la firmen Kid Voodoo i J.C. Reyes, sonant a la Camana. Per si no ho sabies, escoltes El poder del ritme. Vinga, va. Anem amb més cosetes, més que res, perquè aquesta hora, que ja pràcticament són les 5 i 20 del dematí, necessites activar-te. Per això tindrem el Farruko amb el Ja pa què o el Mike Towers amb l'Una Namàs. Però encara dura la festa, tu. I si diem festa, dia sinònim de dir Pitbull. Sí, senyor, amb la producció de Gregor Salto i la companyia de Papayo, un himne de la festa, aquest que es diu Echa pa allá.

Són la Emília, la Tini, la Nicki Nicole, tripleta atacant molt poderosa des d'Argentina, amb això que van publicar ja fa uns mesos, diria que anys, que es deia Blackout. Blackout, que en anglès vol dir quan et pilla un blancasso de tant beure alcohol, eh? Mare meva, aquestes quan surten no surten per poc, eh? Quin perill, quin peligro que tenen. Les hem escoltat aquí al Poder del Ritme de Flash FM. Vinga, va, que ja passem de quarts de 6 del matí. D'aquí mitja horeta s'hi posarà l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Primer, però encara molt de ritme per repartir. Primer de tot amb el Quevedo. Aquesta d'aquí, des del nou àlbum El Baifo, és un homenatge a les Canàries, les seves illes preferides. Puja el volum, que sona així de bé.

0: És el Baifo, és el Chiquillo, és el Caprichoso, és ell, el Pedrito, el Quevedo, animant el Cotarro un cop més al costat de les Nueva Línia. Sona el Golpito a Flash FM, vale? Doncs vinga, va. This is Flash FM. D'acord, perfecte, entesos de papers. Doncs vinga, així acaba una nova nit matinada de ritme aquí a La Camana. Jo m'acomiado de vosaltres i d'aquí no res us deixo en les millors mans possibles, les de l'Héctor Ortega, que ell just despertarà com Déu mana.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, comença el Flash Matí, el despertador de Flash FM. Jo us desitjo un molt bon divendres i us deixo amb el Bad Bunny.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú. Sant Pere de Ribes. Cubelles, Canyelles, Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som

0: rhythm. Flash! Let's go!
1: Yeah, yeah.

0: Les 6 del matí, puntualíssims.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vamos, vinga, va.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: A veure, anem per feina. Són les 6 del matí d'aquest divendres, per tant, toca engegar un nou Flash Matí. El despertador, el show musical d'aquesta emissora, de Flash FM. Molt bon dia!

0: Així es titula aquesta cançó de l'Anna Mena i la Lola Índigo, eh? El Petito, Petito A, Petito A, des del capdamunt de la llista del Calibre 45, el número 1 per segona setmana consecutiva aquí a Flash FM. Mira quin riure. Fa pessigolles aquí, crec jo, eh?
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts, benvingut i benvinguda a aquest programa que ara mateix doncs, posa en marxa tota la maquinària. Eh? Som el Flash Matí, el Flash FM, el vostre despertador musical de confiança, eh? Per si esteu ja fins als nassos de programes de ràdio que només fan que xerrar. Aquí posem musiqueta de la bona, eh? De la que us mola. Avui hem obert amb l'Anna Mena, la Lola Índigo, que són les números 1 d'aquesta setmana. Demà dissabte repassarem el Calibre 45, capgirarem les caselles de la llista de Flash FM en funció d'allò que hagueu votat a flashfm.cat, el Calibre 45. Allà teniu l'apartat ple de fletxetes amunt i fletxetes avall perquè digueu la vostra, d'acord? En tot cas, ha estat la primera d'aquest Flash Matí d'aquest divendres 18 de setembre. Aquí l'Héctor Ortega, vale? Tenim molta música, com us dic, molt de ritme, cançons del Benito, del Pitbull, del Mora, del Lucra, del Fate... En fi, una selecció d'aquestes 100% de divendres pel matí, per fer ja, per començar a fer la prèvia del cap de setmana. Aquells i aquelles que quan aneu a treballar només penseu en plegar, en acabar i tornar cap a casa i començar a fer plans diferents que no siguin treballar. Però bueno, va. Som el vostre despertador des d'ara i fins les 11 del matí.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisar.
0: Fem un primer cafetó avui amb Elena Rose, una artista que és una nord-americana que s'ha buscat aquí les garrofes per col·laborar amb un dels que estan a tope, eh? El Turizo. La setmana, bon dia. Vamos.

0: ells tenen molt criteri, diguéssim, eh? I no volen un panticito qualsevol, eh? Ha de ser un panticito dels bons de veritat. Panticito 2022, avui de nou aquí.
1: O et despertes tu,
2: o t'espavilem nosaltres.
1: Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: El programa de Flash FM que comença més d'hora pel matí, a les 6 puntuals, i ens hi... Estem aquí, doncs, fins les 11, perquè, escolta, algú necessita una empenta, jo crec, eh? Algú necessita que l'espavilin en aquest divendres pel matí. I som nosaltres, el Flash Matí, va, a tope. Ara amb la Tini des de l'Argentina, ben d'hora, amb Dos Amantes. Bon dia.

0: Ai, la morotxa, que no hi ha manera que la treguin a ballar, eh? Ni un divendres, és que ni un divendres, tio. La morotxa, Lucra i BM, de nou a Flash FM. Som al Flash Matí d'avui, d'aquest divendres 18 de setembre. Bon dia, eh? Gràcies per triar-nos. Va, Aquino Ortega. Tenim molta música, molt de ritme per aquells i aquelles que engegueu aquesta nova jornada. I avui també amb unes entradetes sucoses, eh? Perquè aneu al Festival de la Velocidad. Entradetes fresques per aquest esdeveniment que tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Si us mola el motor, la velocitat, els cotxassos, eh? Marques com Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, mare meva, estarà molt guapo, eh? Us hi convidem, vinga, us hi convidem. Avui també són les últimes entrades d'aquesta setmana. La pregunta que heu de contestar a través del WhatsApp del Flash Matí és la següent. Quina cançó posaríeu, us posaríeu a vosaltres mateixos per motivar-vos abans d'una cursa, si fóssiu pilots, eh? Quina cançó us motivaria per sortir a tota castanya amb el cotxe allà, de carreres?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Així de fàcil, eh? Quina cançó posaríeu per motivar-vos abans d'una cursa? 628-0605-13. Qualsevol cançó s'hi val, eh? Tot s'hi val. Digueu la vostra. Anirem repassant missatges i al final del programa algú s'emportarà aquesta entrada doble pel Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: I espavila, vinga, bon dia.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El despertador més potent de Catalunya.

0: El tema del contacte zero, eh? El tio va decidir que no volia saber res d'aquella persona. Res de res, tu. Mora i Jacob, Memòries, a Flash FM. De bon matí, en aquest divendres. Avui estarem de festa a Riudarenes, eh? Avui, festa Flash FM, Flash on Tour a Riudarenes, aquesta mateixa nit. Sergi Domènech, Jaume Riu i servidor l'Ortega us esperem a les barraques de Riudarenes.
1: Si escoltes el Flash matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal!
0: De moment estem engegant el dia d'una manera brutal, sens dubte, que és amb el ritme del Flash matí. 6 i 24 minuts, arriba la Shakira! La Shaki! Que, per cert, avui ha publicat nou tema amb el Maluma, eh? D'això ja en parlarem d'aquí una estona. Sona de

0: Muchacha bonita, de cara, de cuerpo, de todo, ¿eh? Està enamoradíssima aquest tio. Mare meva, que tira canyes, eh? Aïssa, RVFV, Kremli, Muchacha. Flash FM, on si no, eh? Som al Flash Matí, despertant el país a cop de ritme. Repassem, per cert, una miqueta d'actualitat. Va, pim-pam.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que s'enviés una primera alerta al Barcelonès i al Maresme i una altra més tard a les 11 tocades al Vallès Occidental, l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. Parlon ha argumentat que els missatges als mòbils s'envien quan s'ha d'avisar la població perquè es protegeixi, no només quan plou o ha de ploure molt, i ha defensat que aquest dimecres no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça a l'Spotify Camp Nou. D'altra banda, l'Audiència Nacional rectifica i finalment permetrà la construcció del campament per atendre migrants al port de Ceuta, que permetrà atendre en un gran espai uns 1.700 migrants. Recordem que dimecres l'Audiència Nacional ho va aturar a l'espera de la documentació que havia de portar el Ministeri de Transports arran d'una queixa del Sindicat Unificat de la Policia. I ja s'ha reprès la circulació a les línies R2 i R11 de Rodalies, que ahir van estar tallades durant hores per dos nous forats. La interrupció ha estat causada arran de les precipitacions de les darreres hores que han arrossegat les pedres que hi ha sota la via. Tot i que la majoria d'afectacions ja han estat resoltes, encara hi ha tallada part de la línia 11 del metro de Barcelona. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la 7a jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9 el Barça s'enfronta al Sevilla.
1: Flash Matí.

0: Es diu Luna, la cançó del Fercho, el Fei de Flash FM, que no sap quin dia aquella persona es va oblidar d'ell. Pobret, pobret. Som al Flash Matí, bon dia a tothom. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
1: Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Bueno, aviam, avui, Jan, estem preguntant cosetes xules a través del WhatsApp, perquè avui també tenim entrades perquè la gent vagi al Festival de la Velocidad de Barcelona, vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: El circuit de Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya del 2 al 4 d'octubre. I la pregunta d'avui és quina cançó posaries per motivar-te davant, abans d'una cursa, saps? Un temazo, allò de dir, ara guanyaré aquesta cursa,
1: Jo potser et diria una de Bad Bunny, com EO.
0: La de EO? Hosti, mira, aquesta no és mala, Espera, que l'estic buscant. Això va molt lent, tio, aquest ordinador, nen.
1: Déu-n'hi-do, tu.
0: A més lent que el meu cap ara mateix. Mira, ara.
1: Sí, crec que motivaria prou.
0: No motivaria bastant. Repassem algun missatget. Va, hola.
2: Molt bon dia, Héctor. Com anem? Doncs mira, el millor temazo per posar abans d'una cursa i motivar-me seria la de Universo Máquina, de DJ Sisu.
0: Universo Máquina, tio.
2: O si no, la de Esto es Máquina, de DJ Sisu, també.
0: Va tranquil, va tranquil.
2: Seria un temazo increïble abans de començar una cursa o per tenir una cursa i motivar-te perquè flipes. O sigui, flipes, això et posa a tope.
1: Flipes,
0: Mira.
2: Vinga, va, som-hi!
0: Mira. De fet, li he preguntat i m'ha dit que sí, que està sortint de la macrofarra que han fet a Sabadell escoltant Flash FM. Molt bé. M'agrada.
1: Ha deixat la veu allà.
0: Sí, tio. Aviam, una altra. Hola.
3: Bon dia, Fleixeros.
0: Què passa, tio?
3: Doncs jo la cançó que em ficaria abans de la carrera seria la cançó del Daddy Yankee, Dale Más Gasolina.
0: Dale.
3: Per sortir a tot drap, xiquets.
0: A tot drap.
3: Vinga, bon dia. I gràcies.
0: A tu pel missatge. Hosti, de l'Universo Màquina del Sisu a la gasolina del Yankee, No està mal. Si voleu participar, teniu el WhatsApp operatiu al llarg d'aquestes 5 hores de show.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Mentre participeu, nosaltres repassem el temps. Jan Ponsa.
1: Hola.
0: Ara sí.
1: Doncs mira, moment, avui comencem el dia amb alguns ruixats i tempestes a dins del mar que poden fregar el litoral central. De fet, ara mateix tenim un ruixat així una mica intens al Baix Llobregat i al llarg d'aquest matí doncs es mantindrà aquest ambient una mica insegur. A partir de la tarda, els ruixats es mouran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, poca cosa en principi, també al Pirineu gironí, i temps doncs més variable a la resta de Catalunya, més núvols a les comarques de Barcelona i més sol a les comarques de Tarragona i Lleida. Per tant, un dia doncs una mica variable, després d'un cap de setmana, en principi força tranquil, sense ruixats. I temperatures, doncs, es mantindran força semblants.
0: Està guai. Aviam, ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs al Maresme, al poble de Cabrils tenim 20 graus, Vilanova i la Geltrú el Garraf 19, a Lladurs 14 i als Hostalets de Pierola, la Noia, 17 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, cafè con ron.
0: Cafè con ron, sí. El ron ja, si de cas deixeu-vos-ho per la nit, el cafè, us el podeu fer ara mateix, si voleu, Recordeu, quina cançó us motivaria abans de sortir a fer una cursa de cotxes? 628 06 05 13.

Aquest és el mític Give Me Everything de Pitbull i de Ne-Yo del 2011, que avui de nou recuperem a Flash FM, a l'emissora del ritme, en aquest matí de divendres 18 de setembre. Som al Flash Matí. Ara mateix, 6:45, si aneu cap a la feina o sou d'aquells i aquelles que encara esteu tornant cap a casa, d'allà on vingueu, de treballar o no de treballar, eh? Això aquí ens és igual. Això continua ara amb Bad Bunny, Nueva York.

es van enamorar a primera vista, tu, a primera vista d'aquella persona, eh? No pas del seu interior, però bueno, cadascú aquí. Romar Montes i el Saiko van explicar-nos aquesta història ara fa 3 temporades. Arena i Sal, el Flash Matí, avui de nou. Aquest programa que ja sabeu que ens posem, comença a les 6 del matí, per aquells i aquelles que matineu de valent, i estarem fins les 11, així, eh? En qualsevol moment del matí que poseu Flash FM, aquí seguirem, tu, fent aquest programa, clar que sí. Com ha de ser. Estem ara mateix a 10 minuts d'arribar a les 7 del matí d'aquest divendres. Divendres! A les portes del fin de... Demà estarem a Besalú, eh? Demà la festa major de Besalú tindrà, doncs, el so i ritme de Flash FM, la festa Flash, que portarem al Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. Demà dissabte 19, als claustres de Besalú, festa Flash FM. Serà guapíssim, eh? Ella ja... Guapíssim, guapíssim. Va, fem sonar Quevedo des del Baifo i amb l'Elvis Crespo. Amb aquesta, la graciosa.

0: que és la Maria Becerra. Això es diu Miénteme i l'escolteu a Flash FM. Porfa, miénteme. Estem a un parell de minuts d'arribar a les 7 del matí i avui al Flash Matí, que és aquest programa. Hola, què tal? Us regalem una entrada a VIP doble perquè aneu al Festival de la Velocidad. Volem saber amb quina cançó us motivaríeu per fer una cursa de carreres, eh? Cançons xules.
1: Envia'ns una nota de veu al 628 06 05 13.
0: De seguida repassem missatges. Abans, Bat Gyal.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els reiterats errors de les dues intèrprets assignades per traduir del català han complicat els interrogatoris en la segona sessió del judici per les lesions a Roger Español durant l'1 d'octubre. La situació ha arribat fins al punt de forçar els advocats a les acusacions, entre les quals l'ANC i Òmnium Cultural, a traduir-se a ells mateixos i, finalment, expressar-se directament en castellà. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana, tots dins la zona d'alt risc, 3 a Barcelona i 2 a Molins de Rei. Aquesta setmana s'han analitzat 400 mostres, de les quals 396 han resultat negatives. La Generalitat manté les restriccions al medi natural i al dispositiu d'erradicació de la malaltia, amb gairebé 1.000 efectius mobilitzats. I el primer ministre del Canadà ha celebrat la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de convertir el seu país en el primer estat associat a la Unió Europea. En el seu discurs ha apel·lat a les fortaleses comunes i als valors compartits i ha negat que aquesta associació hagi de servir per dominar els altres, sinó per defensar-se mútuament. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la 7a jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9 el Barça s'enfronta al Sevilla.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: de la Carol amb Judelini Rusowski. Baby, wow. Ah, no, ara m'he equivocat. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Estàs dormit, t'ho perdonem.
0: El tema és dir paraules que acabin en au.
1: Au.
0: Au. M'he equivocat. M'he equivocat. Sí. Bueno, va, 7 i 5 minuts. Aquest és el megacrac de la setmana. Aquest és el nivell, vale.
1: Aquest és el nivell un divendres.
0: Sí, sí, però no passa res. Es perdona, eh? Jo crec que es perdona, no?
1: Clar que sí. Ah. Avui tot.
0: Molt bé, 18 de setembre. Avui, què passa venint aquí?
1: Doncs
0: què t'has trobat, Gemma?
1: Sobre les 7 menys 10, així, m'he trobat una pedazo de cua davant de la botiga d'iPhone.
0: De l'Apple?
1: Això, de l'iPhone.
0: De l'iPhone, sí, però precisament per l'iPhone.
1: Estaven com organitzades. Hi havia com dos o tres cues separades entre si. Hi havia persones que estaven treballant de control allà, superben organitzat, eh?
0: A quarts de set del matí,
1: exacte,
0: eh? Encara de nit, eh?
1: Moltíssima penya, i suposo que avui doncs deu sortir l'iPhone 18.
0: Sí, i el 18, tenim una corresponsal... que no és corresponsal perquè està aquí a l'estudi, però també s'ho ha trobat. Paula Montes, de l'Informatiu, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola.
0: La Paula sap d'aquest tema perquè és perquè avui surt l'iPhone, no?
2: Sí, o sigui, justament jo, quan he sortit eren abans de les 6 del metro i ja hi havia cua. L'únic que no estaven organitzats, eh? Estaven
1: sí.
2: Tots en peloton allà a la porta, tal, no sé què.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí.
2: I res, ahir vaig anar a l'Apple, pel que sigui, perquè em volia comprar un mòbil nou, i em van dir que ja no hi havia existències del 17 Pro, per exemple,
0: sí.
2: Perquè avui surten el 18 Pro, el Pro Max i el Duo, que és aquest nou que s'obre...
0: Ah, punyet! Ah, bueno, clar que hi havia cua, perquè tothom ara vol ser aquí modernet, eh? Tothom vol ser guai, comprar-se un iPhone d'aquests que es doblega.
1: Però què li troben, aquests que es dobleguen?
2: No sé, però jo crec que la penya, en plan, ha de córrer i tot quan s'obren les portes, eh?
0: Sí,
2: jo crec que és una cosa per veure, això, eh?
0: Jo crec que és bastant greu el tema, però, bueno, escolta...
2: Home.
1: Sí que és greu. Volen començar el dia ja amb l'iPhone configurat i presumint a la feina, perquè és que no hi ha una altra.
0: Bueno, que et deixes un sou en un mòbil, vull dir.
2: Més d'un sou.
0: També,
1: el plegable però... crec que eren 2.000 pavos, no?
2: 2.300.
0: Collons, dos sous, quasi. Depèn d'aquí, tio.
1: Jo
2: també.
0: Bueno, va, molt bé, molt bé. Paula, gràcies. A gaudir del teu nou iPhone.
2: Vinga,
0: tia.
2: Va, fins ara.
0: Tia, que guai que ets, tia.
1: Que cool.
0: Va, posem en marxa aquesta nova hora de programa Flash Matí, Flash FM, divendres. Que bé que sona, eh?
3: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: La que pot permetre's iPhones a punta pala és la Rosalia.
1: Masses.
0: La Rosalia. Milionària.
1: Sí, sí.

0: és el seu primer àlbum, eh? De moment és el seu únic àlbum, però segur que en traurà més. Segur, segur, el 21. Moving to the Sun. El flash matí d'aquest divendres. Molt bon dia.
1: Si escoltes el flash matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Sens dubte, sona Rayos de Sol, vinga.

0: només passa al Flash Matí.
1: I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia es van fer virals. Dos días que el amor, la esquina, ya vente, señoría. Però el tema no és la cançó.
2: Hi ha gent que diu, no se han comido un bocadillo aplastado en la vida.
1: En su vida.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Peppers.
2: Arabe de pádel.
1: De pádel.
2: No riáis que nos suben el alquiler. Tienen más propiedades que la aloe vera. Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox.
1: Van Vox, anda, loco.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
13: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
14: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes Flash. Flash FM. Flash. Flash Matí.

0: l'estiu se pone las Nike, és del Cano, va ser el seu debut aquí a Flash FM, i avui la recuperem de nou en aquest divendres 18 de setembre del 26. Les 7 i 24, Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, aquí és divendres, que teniu una nova i la darrera oportunitat per guanyar entrades per anar a Montmeló al circuit de Barcelona-Catalunya i viure en primera persona les GT World Challenge, Ferraris, Lamborghinis, McLarens, Aston Martins, moltes més marques, Valentino Rossi torna a competir, olé, concentracions de cotxes, concursos de car àudio, bueno, tot plegat de ple de carros guapíssims, eh?
1: Sí, senyor, eh? Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina cançó posaríeu abans d'una cursa.
0: Allò no va això, eh? Aviam quins temazos avui ens dieu per aquí a través del WhatsApp, amb quins temazos us motivaríeu per fer una cursa.
2: Wow. Bon dia, flasheros.
1: Bon dia.
2: Jo el que pondria és Conteo, de Don Omar.
0: Conteo de Don Omar.
2: Per salir ja ahí, dándole a full.
0: A full. A full.
1: Oh.
0: Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. És que tu sí que saps, eh? Poca broma, eh, aquí. Hola.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Jo me pondria la de Final Countdown.
0: Ja.
1: Claro.
3: Esa me encanta.
0: Me encanta.
3: Es muy motivadora.
0: Temazo, tirorito, tí. Amb quin temazo vosaltres us motivaríeu per sortir, a fer una cursa de carreres? Hola.
4: Jo, Flasheros.
1: Hola.
4: Jo la cançó que posaria per guanyar una cursa seria la de Tokyo Drift.
0: Sí, eh?
4: Amb aquella, va, entraria de costat a la cursa, jo.
1: Està guai, està guai.
0: A veure, va, aquesta és la mecànica del concurs, eh? Temazos per motivar-vos abans d'una cursa de carreres.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Ara m'has fet pensar en el GTA, no sé per què.
1: És que, bueno, és el rollete, eh?
0: Sí, oi? Bueno, de fet, hem de parlar avui també del Grand Theft Auto, perquè han sortit cançons i tal.
1: Sí,
0: no, no,
1: sí,
0: poca
1: sí,
0: broma
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Eh?
1: Cuidadín.
0: Bueno, va, això, aquestes entrades que són pel Festival de la Velocidad de Barcelona. Data del 2 al 4 d'octubre. Ubicació, circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, eh?
5: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: Sona droga.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Miravet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: amb això que es diu La Despedida. Aquesta sona a cada festa Flash FM que fem, evidentment, eh? Demà sonarà, per tant, a la Bisbal del Penedès. Demà, festa Flash FM, una liada de concurs, eh? Sí. Amb el Miquel González i amb el Maravall a la Bisbal del Penedès. Demà, a l'Embalat, al pati de l'escola Ull de Vent. Demà us esperen allà, vale?
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Passant 5 minuts de 2 de 8, ara mateix el dia comença i d'aquesta manera, mira, un matí inolvidable.

0: David Tirar, Más fotos, baile inolvidable. És el títol d'aquesta cançó del Bad Bunny. Amb aquestes trompetes per començar el dia com un jefazo, com una jefaza. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: I amb el flash matí sempre, sens dubte, això que no falti.
1: Sí.
0: Estem aquí des de les 6 i fins les 11, engegant el cap de setmana a poc, Jean Ponsa. Bon dia, tio.
2: Hola, bon dia, què tal,
1: bon
2: família,
1: dia.
2: Com esteu?
0: Amb la informació de rigor necessària. La del temps, avui què?
2: Avui què? Doncs mira, avui de moment tenim alguns ruixats a dins del mar, amb fortes tempestes, que poden arribar a tocar la primera línia del litoral de Barcelona. De fet, ara mateix hi ha un píxel del radar sobre el port de Barcelona.
0: Per píxel,
2: tant, píxel. Allà està plovent encara. I en principi ens quedarà un matí doncs, fort sense segur. A partir de la tarda també tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu gironí i un temps més estable a la resta de Catalunya, més sol a les comarques de Lleida i Tarragona i un temps amb núvols i sol a les comarques de Barcelona. Avui les temperatures es mantenen força semblants a les d'ahir. A l'espera un cap de setmana doncs, més tranquil, sense ruixats.
0: Molt bé.
2: I la setmana que ve la temperatura pujarà una miqueta més, Héctor?
0: Molt bé, ja ens ho acabaràs de comentar quan toqui.
2: O no.
0: Ara mateix, per exemple, o no, aquestes temperatures, quines són?
2: Anem a buscar una freda a Prades amb 7 graus, Torroella de Montgrí al Baix Empordà 20 graus, Muntanyola a Osona 15 graus i l'Ametlla de Mar al Baix Ebre 18 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: Adéu.

Diu de Lejitos, la remescla del Omar Kurz, el OC, pel tema del Jay Wheeler. De Lejitos Remix, avui de nou a Flash FM. Vinga, va, aquí és divendres, que s'apropa el cap de setmana i hem d'aixecar una miqueta el país amb el ritme d'aquest programa. No volem xapa, això sí que no, eh? Música i prou. Ara mateix, 3:15 de 8, sona Manuel Turizo, Por un pendejo, no se llora.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Anem amb el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC. Bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. El de primera hora ha estat a la B20 en sentit sud a l'Hospitalet de Llobregat, que deixa els vehicles al voral amb fins a 2 quilòmetres de lentitud. També l'altre accident en aquest cas ha estat en el vessant Llobregat, concretament a l'A2 a Cornellà, que a hores d'ara talla un carril i provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona. A l'altra banda, en direcció a Barcelona també es fan retencions en aquest mateix vessant per la B23 des de Molins de Rei. Al Besòs es fan cues al nus de la Trinitat, de retruc amb afectacions a les dues rondes de Barcelona, i al Vallès destacaríem la congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze i també cap a, en sentit sud, doncs hi ha retencions a la AP7 de 4 quilòmetres entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
5: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
9: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia es mereix un brindi.

0: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Flash Matí.

0: tranquil.
1: Es diu El Perdoni, és d'aquestes mítiques del reggaeton, eh? Però del reggaeton ja tirant a old school amb la tonteria del Niki Niki Niki Jam amb l'Enrique Iglesias. L'escolteu a Flash FM. Bon dia, eh? Com esteu? Aviam si ens espavilem ja, no?
2: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
1: Nosaltres ja posem la música, no us preocupeu per això. Sona bé, som-hi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Els reiterats errors de les dues intèrprets assignades per traduir del català han complicat els interrogatoris en la segona sessió del judici per les lesions a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. La situació ha arribat fins al punt de forçar els advocats a les acusacions, entre les quals l'ANC i Òmnium Cultural, a traduir-se ells mateixos i, finalment, a expressar-se directament en castellà. D'altra banda, han sortit a la llum més novetats sobre el cas Andic, que continuen posant contra les cordes el fill del fundador de Mango. I és que, segons ha publicat La Vanguardia, Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que consistia a fer veure que llancés un membre de la família per un barranc. Aquesta informació ha reforçat la tesi de la policia, que manté que va ser Jonathan Andic qui va fer caure el seu pare. I el primer ministre del Canadà ha celebrat la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de convertir el seu país en el primer estat associat a la Unió Europea. En el seu discurs ha apel·lat a les fortaleses comunes i als valors compartits i ha negat que aquesta associació hagi de servir per dominar els altres, sinó per defensar-se mútuament. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la setena jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre, l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9, el Barça s'enfronta al Sevilla.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Bravo, bravo. Anna Mena, Lola Índigo estan al capdamunt de la llista de Flash FM i s'han agafat allà uns seients ben còmodes. Estan allà que no volen marxar, eh? No, no, no. Matito A és el títol. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Al Flash Matí ja sabeu que ens hi hem posat a les 6 del matí. No. Us estarem acompanyant fins les 11 en aquest matí de divendres. Entrant ja de cap al cap de setmana, amb el cel així una miqueta regolint, ja ens ha dit el Jan, Catalunya dividida entre una part que està tapada, l'altra fa més sol. Bueno, escolta, a veure com avança tot el tema
1: imprevisible
0: aquest.
1: Imprevisible el dia, d'avui.
0: Una miqueta sí, una miqueta.
1: Sí.
0: Bueno, paciència a les carreteres i al lloro perquè hem de parlar d'un tema molt xulo.
1: Rockstar anuncia l'àlbum oficial del GTA 6.
0: Grand Theft Auto, la versió més nova d'aquest joc, que no sembla que hagi d'arribar mai.
1: No, per fi, per fi arriba el 19 de novembre. I que sapigueu que en aquest àlbum hi haurà 34 cançons en format digital, en CD i en vinil.
0: O sigui,
1: que de fet el CD costarà uns 17 euros i el vinil n'hi ha de dos tipus, el de 51 euros i el de el Premium, que ja val més de 100 euros.
0: Ah, sí, eh? Hosti, sí. Això no és el joc, és a part, és un... És la música del joc, diguéssim.
1: Sí, exacte, és la música del joc.
0: La banda sonora.
1: La banda sonora. De fet, tenim 6 cançons que ja es poden escoltar i les altres no, que es podran escoltar el dia del llançament del videojoc. Vale? Però en aquestes 6 cançons doncs, tenim artistes Flash.
0: Sí, senyora.
1: Sí, tenim, per exemple, el Rau Alejandro.
0: Espera, a veure. Estava mirant aquí. N'hi haurà 34 cançons.
1: Estàs a l'Spotify, no?
0: 34 cançons. Només 6 estan desbloquejades.
1: Exacte.
0: Una és del Raúl, la deixarem per després, perquè primer,
1: vinga,
0: la que a mi m'ha cridat molt l'atenció és una del Catril i Paco Amoroso,
1: sí,
0: que són aquests
1: sí,
0: dos argentins que estan molt de moda.
1: Sexy Magic.
0: Amb Fred Again, també, que és aquest DJ britànic que també està molt, molt de moda.
1: Mm-hmm.
0: Sexy Magic és una de les cançons que...
1: Sexy.
0: Entenc que això vol dir que estarà a l'àlbum, aquesta cançó, també, no?
1: Clar,
0: l'àlbum. Al videojoc.
1: Sí, de fet, totes aquestes cançons les podrem escoltar mentre juguem i estan, doncs, això, ambientades en el món on es juga el videojoc,
0: ja,
1: que si la festa, que si el narcotràfic, que si...
0: Els cotxes allà.
1: Els cotxes, les curses, sí. Bueno, etcètera.
0: I la del Rau tela, eh? Una
2: la Cherokee negro sobre el cristal.
0: Tela, eh?
2: Seguro por si acaso hay que tirar.
1: És dura, eh?
0: Es diu Macacoa 2000, Rau. Reggaeton d'aquest agressiu, d'aquest reggaeton de Grand Theft Auto, 100%, eh?
1: És, mira, la policia de fons...
0: Clar. És que és literal, eh? Bueno, el dia 19 de novembre ja podreu jugar si sou gent d'aquests, doncs, amants de videojocs i
1: sí,
0: esteu esperant aquest joc allà amb candeletes, eh?
1: És que serà el videojoc de l'any, dels últims anys.
0: De la dècada. I amb una banda sonora que, pel que sembla, també serà molt, molt top.
3: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: Va, anem a canviar aquesta cara de mandra, aquesta cara de son.
1: Som-hi.
0: No?
1: Sí, sí, una mica.
0: Amb la setmana d'Helena Rose i Manuel Turizo. Bon divendres.
1: Bon dia.

Flash FM, a un quart de nou ara mateix d'aquest divendres 18 de setembre. Molt bon dia a tothom! Hola, hola, què tal? Va, això continua. De seguida repassem missatges al 628-06-05-13, perquè avui també us sortegem, us regalem una entrada doble pel Festival de la Velocidad a principis d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Passa't.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: El golpito, Quevedo, amb les nueva línia, però no amb les nueva línia actual. O sigui, aquestes ara són les que eren abans les nueva línia. Te'n recordes, Gemma Manzanero,
2: sí,
1: del Salseo?
2: I, de fet, ja hi ha noves noies que són les nueva línies de veritat.
1: Les nueva línia.
2: Exacte.
1: Aquestes són les viejas nueva línia.
2: Les discontinues. Les línies discontinues.
1: Hosti, nen, vale. Ok.
2: Gràcies.
1: Ok. Som al Flash Matí. Aquest és el teu cap ara mateix.
2: Sí.
1: Aquest és el nivell.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 15 de novembre del 1937.
3: I el número de la sort, el...
2: El 7.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: 5, 6, 7, 8.
5: Valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí tot anirà sobre rodes.
8: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
9: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
7: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
10: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Hola, molt bon dia. Doncs des de trobem trànsit dins de la carretera general o avinguda Salou en dos sentits de la marxa i avinguda Tarragona en sentit sud. I a la carretera general 4 entrada Massana també en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
17: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
18: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
19: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
18: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
19: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
18: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
2: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
2: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: muchacha. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Com esteu? Estàs? Com estan aquells i aquelles de la carretera? Pregunto, pregunto. Amb paciència o no?
1: Home, és que no queda una altra.
0: La necessiteu, oi? Que
1: molta
0: sí?
1: Gent avui fa jornada intensiva. De això és alguna cosa.
0: Molt bé, molt bé, va. Repassem el WhatsApp. Avui us regalem més entrades pel Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Si voleu participar, envia un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina cançó posaríeu abans d'una cursa.
0: Avui estan sortint una de temazos espectaculars.
2: Molt bon dia, Plasmatí.
0: Hola.
2: Aquí estem, com cada dia.
0: Bravo. Sí.
2: Pues la cançó que posaria seria Màquina Time.
0: Màquina Time, eh?
2: Aquesta és superbona.
0: Olé.
2: I si està en això de del motor, és boníssima.
0: Sí, senyora.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu, gràcies pel missatge. Tens tota la raó del món. Hola.
3: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
3: Doncs mira, la cançó que em posaria per començar una competició, que sempre també me la poso quan competeixo i tot això,
0: vale.
3: Seria Avicii Levels.
0: Oh.
3: Vinga, macos, bon cada setmana.
1: Adéu.
0: Adéu. Un himne d'aquests, espectaculars, espectacular. Oh.
1: M'encanta,
0: m'empeas
4: de
1: punta.
0: Hola.
4: Buenos días, chicos.
0: ¿Qué tal?
4: La mejor canción para motivarte, para empezar a tope, es Welcome to the Jungle,
0: ¿ah,
4: de
0: sí?
4: los Guns N' Roses.
0: Hosti.
4: Venga, un abrazo para todos.
0: Molt flash, fam, això, eh?
1: Molt bé, sí.
0: A veure, motivar-te et motiva, segur, eh?
1: Això sí, home, i és que final, és un tema
0: top. Aquest Welcome és l'objectiu. Hola.
5: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
5: Doncs jo, abans de preparar-me per una cursa, posaria la de Gangsta's Paradise.
0: Epa.
5: Buah. No sé, a mi em motiva molt. Molt
0: que
5: guai, el rotllo.
0: Què passa, eh?
1: Yeah.
0: Mare meva.
1: Oh.
0: Jo, si et veig venir amb aquesta cançó, m'amago, eh?
1: Jo també.
0: Per si de cas, eh?
1: Ala, perquè, bueno...
0: No sé, perquè és malota, tio.
1: Sí, bueno.
0: Saps? Vens allà tot amb el cotxe tunejat, eh? No sé. Està guai, no? Però la cançó...
1: Sí, té rotllet, té rotllet.
0: Però he de dir això, eh? Quina és la cançó que us posaríeu per motivar-vos abans de fer una cursa superguapa? Com, per exemple, la que podríeu veure en aquest Festival de la Velocidad.
1: Sí.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya, del 2 al 4 d'octubre.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Va, mentre participeu, això continua. Som al Flash Matí de Flash FM. Sona Bad Bunny. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 i 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Mirabet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors al Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: Té una rompecorazones, Daddy Yankee amb Ozuna. I tota la colla de productors. Aquesta avui l'escolteu de nou a Flash FM, on si no.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Jo crec que a còpia de fes un aquí temazos ho aconseguirem, eh? Aconseguirem espavilar tot el personal, vinga. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15 d'aquest divendres a les portes del cap de setmana. Bravo.

0: Cuenta el Farruko, la Gracie, l'Steve Aoki, això es diu Ja pa què? Pa què, pa què? Som al Flash Matí, bon dia. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: A veure, va, passem per caixa, passem per caixa.
2: Sí. Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Ja no facis un simpà al Condis, per favor.
3: No. El Condis ni enlloc.
0: Escolta, a veure, va, hem de parlar del temps de cara a aquest divendres i al cap de setmana. Jan!
3: Parlem una miqueta del temps d'aquest divendres i al cap de setmana, precisament, i el comencem parlant d'uns ruixats que hi ha hagut al litoral central de Barcelona, que han deixat, doncs, una miqueta d'aigua sobretot a la ciutat de Barcelona, i ara mateix es desplaça a la ciutat de Badalona, aquesta mateixa tempesta. Al llarg del matí encara tenim algun risc de tenir algun ruixat més al litoral central, i a partir de la tarda podria caure algun ruixadet a punts de les comarques de Girona, poca cosa en principi, i un temps més variable a les comarques de Barcelona, més sol a Tarragona i Lleida, amb un dia on les temperatures es mantenen força semblants a les d'ahir. De cara al cap de setmana, temps força estable, sense ruixats i temperatures que aniran pujant lentament.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, repassem-ne quatre d'aquestes temperatures.
3: A les cases del Canal, sud del país, tenim 22 graus. Al Carràs, al Segrià, bona pel·lícula, per cert, 13 graus. A Canelles, al Garraf, 17 graus i mig. I a Os de Balaguer, la Noguera, Déu on sap on cau això, 11 graus.
1: Com Déu sap on cau això? Tu hauries de saber, eh?
3: Va, és un poble de mala mort.
0: Ja,
1: com que de mala mort? Hi ha gent que t'escolta des d'allà.
3: És broma. Quan és petit, soc geògraf.
0: Ara busca on és.
1: Quina falta.
3: Ja sé on és, a la Noguera.
0: Molt bé, ara sí. Ja volies fer-te un simpa geogràfic.
3: Simpa geogràfic. És que és un lloc molt petit.
0: Vale, Jan, ja està.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: El que és molt gran és les ganes de cap de setmana i de festa, home.
1: I què més és gran?
0: Festes majors i de cotis per cotis i tal.
4: No

0: és l'Elvis Crespo acompanyant el Quevedo amb la cançó d'aquest estiu, sens dubte, eh? La Graciosa. Bueno, no sé vosaltres si compartiu aquesta opinió o no, però jo crec que és la o de les que més ha sonat al llarg de l'estiu, eh?
1: Te veo en la Graciosa.
0: 3:15 de nou ara mateix d'aquest divendres. Sona el Flash FM, som al Flash Matí. Això continua amb la millor selecció de ritme pel vostre matí, allà on sigueu ubicats al mapa. Gràcies per ser-hi. Sona Mike Towers, aquesta és la nova. Es diu Carita Feliz.
2: De mirar-te.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: A veure, repassem l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga, des del RAC. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident actiu des de primera hora del matí a Cornellà de Llobregat, en direcció Barcelona, que continua, doncs, a hores d'ara també tallant un carril de circulació a l'A2 i provoca fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, continuem també amb algunes retencions habituals, tant en aquest vessant Llobregat com també en el vessant Besòs, que tot plegat de retruc, doncs, afecta la circulació de les dues rondes de Barcelona. Al Vallès destaquem les retencions intenses a hores d'ara en direcció Barcelona, a Sant Quirze del Vallès per la C58 o també a la AP7 a hores d'ara amb menys intensitat, però encara actives entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Ferran.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb HondaBank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
6: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Bar Ramars.
11: Un bon bacallà al Pil-Pil.
12: No el demanis al Bar Ramars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Bar Ramars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
12: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
14: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
13: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash Matí.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

Manuel Turizo. Un par de hores en la discoteca i em va tenir prou per lligar-se aquella persona, eh? Quin tio, el Turizo, aquest. Bueno, família, aquesta nit estarem a Riudarenes, eh? Aquesta és la nit en què Flash FM es desplaça cap a la selva, el Flash on Tour i tot el que això comporta. Aquesta mateixa nit us espera a Riudarenes. Sergi Domena, Jaume Riu i servidor Héctor Ortega us esperem a la zona de les barraques de Riudarenes avui mateix, aquesta nit, eh? A partir de quarts de dues de la matinada i fins que us canseu. Hala, serà guapíssim, tu. Ara ens apropem a les 9 del matí, loco, loco.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Els reiterats errors de les dues intèrprets assignades per traduir del català han complicat els interrogatoris de la segona sessió del judici per les lesions a Roger Español durant l'1 d'octubre. La situació ha arribat fins al punt de forçar els advocats a les acusacions, entre les quals l'ANC i Òmnium Cultural, a traduir-se a ells mateixos i, finalment, a expressar-se directament en castellà. D'altra banda, han sortit a la llum més novetats sobre el cas Endic, que continuen posant contra les cordes el fill del fundador de Mango. I és que, segons ha publicat La Vanguardia, Jonathan Endic s'hauria interessat per una teràpia que consistia a fer veure que llancés un membre de la família per un barranc. Aquesta informació ha reforçat la tesi de la policia, que manté que va ser Jonathan Endic qui va fer caure el seu pare. I el primer ministre del Canadà ha celebrat la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de convertir el seu país en el primer estat associat a la Unió Europea. En el seu discurs ha apel·lat les fortaleses comunes i els valors compartits i ha negat que aquesta associació hagi de servir per dominar els altres, sinó per defensar-se mútuament. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la setena jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9 el Barça s'enfronta al Sevilla.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Baby Wow és la bitxota, la Karol G, amb Judeline i Rusowski, Colòmbia i Espanya, en aquest cas, junts en aquesta cançó que ja per segona setmana consecutiva és el nostre mega crack a Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, és divendres ja,
1: Sí, és divendres i com m'agrada Héctor Ortega, m'encanta.
0: Molt bé, com les pilotes, tu, clar que sí.
1: També m'agraden les pilotes.
0: Les pilotes, pilotingues. Bueno, escolta, 9 i 5 minuts, ara mateix estem engegant nova hora d'aquest programa Flash Matí a Flash FM. Gràcies per ser-hi de tot cor, sempre.
1: Sí, us estimem moltíssim, sou enormes, sempre us ho diem.
0: El que no és enorme són els sous a casa nostra,
1: Bueno, això no diuen les dades, perquè ara us posaré de molt mala llet a molts de vosaltres, d'acord? Sí. El sou mitjà de Catalunya va arribar als 2.770 euros al segon trimestre del 2026.
0: Això qui ho diu?
1: Això ho diu...
0: D'on surten aquestes dades?
1: No, això és un estudi de veritat que s'ha fet, eh? Vull dir, això ha sortit a les notícies, que sí, que sí. De fet, els llocs on més es cobra són a les indústries, més de 3.000, serveis, i això, el salari mitjà ha pujat un 5,4% l'hora, o sigui, l'hora més o menys a uns 26-27 euros.
0: Quan has dit que és el número d'euros, salari mitjà? Torna-ho a repetir.
1: 2.770.
0: 2.770? Clar. Això està molt allunyat del meu entorn, si més no, eh? No sé què dir-te, eh?
1: No, estic totalment d'acord. De fet, la gent als comentaris ha dit... Esclar, fent la mitja entre el meu sou i el sou de la Minya Mal, potser sí que surt això, no? Hi ha gent que diu... Perdona, de Catalunya estem parlant, perquè això no és cert, eh? Més cosetes. Què és el pròxim? Dic que la mitjana són 20 centímetres.
0: Pillada. Què més?
1: Doncs, bueno, també és cert que s'ha de pensar que és sou brut anual, eh? Però, bueno, escolta.
0: El mateix et dic.
1: La gent queixant-se perquè el 1.200 o 1.700 és el que cobra, és el que es paga per un lloguer, eh? Vull dir, és una vergonya. 2.770 serà a Pedralbes.
0: Clar, exacte.
1: Saps què et vull dir? Entre Messi i jo, doncs, tenim 8 pilotes d'or.
0: 8 pilotes d'or, hòstia, pilotes.
1: És com dir, clar, si barregem els sous dels futbolistes.
0: Bueno, està molt bé. En tot cas, el que ens ha sorprès és que sigui un titular real i jo crec que força allunyat de la vida de la majoria.
1: Sí.
0: Crec jo, eh?
1: Si estem fatal, tots.
0: Llámame loco, eh?
1: No. Bueno, no sé tu el que cobres, Héctor, però jo no.
0: Tranquil·la, que aquest estudi a mi no em representa. No representa, jo crec, que la majoria d'oients ha anat mateix al programa.
1: S'estan cagant en tot.
0: Va, seguim endavant.
2: Flash Matí. Cafè a la mà, si aganyes els ulls, i rima el cos.
0: Exclusivo remix. Le da la...

una només. Mike Towers, a Flash FM. A veure, va, som al Flash Matí, bon dia, eh? Si ara connecteu amb nosaltres, si comenceu la vostra ruta matinal o ja porteu una estona, doncs vinga, bon dia, un quart de deu, pràcticament. Sona la Villa. Yeah.

0: Versió més xula, més recent també, de J Balvin i Bad Bunny, del tema de Jayco, No Me Conoce. S'escolta Flash FM, eh? De quina manera, tu? El Flash Matí, aixecant el país, i també amb la UOC, el lloro, perquè la Universitat Oberta de Catalunya té graus 100% online orientats al món professional. Aviam si us interessa això. Accés sense notes de tall i un acompanyament personalitzat durant tota la teva etapa universitària. Una oferta de fins a 27 graus en 9 àrees de coneixement, des d'Economia i Psicologia fins a Informàtica o Arts i Humanitats. No et quedis fora i aprofita els últims dies per matricular-te a UOC.edu.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
6: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
5: frigorífics, rentadores, forns
6: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
5: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
6: Consulta els models i marques que hi participen.
7: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
8: Això no ho diu ningú.
7: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
9: A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja trobem trànsit dins de la carretera general 4, entrada a Massanà en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
17: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
18: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
19: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
20: Flash
1: Matí.

Aquest és el so dels Figaflaues. Música feta a casa nostra. Figaflaues, solucions i no problemes. La remescla que sona al Flash FM. Un cop més a la del ritme. Molt bon dia. Som al Flash Matí, apropant-nos a 2:15.

0: jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Miravet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
3: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: qui diu, els fans de la Batgirl, que aquesta era la Batgirl que molava, que ara també, però que, bueno, que déu-n'hi-do la Batgirl de fa 10 anys, eh? Fiebre al Flash Matí.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Aquí ens encarreguem de fer-vos el matí molt més fàcil amb els temazos d'aquest programa. Vinga, va.

0: Divendres. Bon dia a tothom. Gemma Manzanetis.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, tio.
0: Què passa, Gemma? Vinga, va, això continua. Evidentment, tenim molta estona encara per endavant per ajudar-vos a aixecar el país en aquest divendres, aquest 18 de setembre. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia. Manzanetis sembla una malaltia.
0: Manzanetis.
1: Però què m'estàs dient?
0: La malaltia de la poma, no? Manzanetis.
2: Sí.
1: Què bueno, dius?
0: Hem de parlar del circuit de Barcelona-Catalunya perquè acull aquest any també el Festival de la Velocidad de Barcelona.
1: Sí.
0: I no queda gaire, ja. És del 2 al 4 d'octubre. Allà podreu viure en primera persona les GT World Challenge, Ferraris, Lamborghinis, McLarens, Aston Martins. Valentino Rossi tornarà a competir. A més, també hi haurà concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village molt guapo.
2: Que guai.
0: I aquell dissabte a la tarda us podreu inscriure, si voleu, també a una cursa solidària a peu per la pista del circuit.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina cançó posaríeu abans d'una cursa.
0: Vale? Una cançó per motivar-vos abans de sortir a córrer amb el vostre cotxazo.
3: Hola, bonic.
1: Hola.
3: Bon dia, Fleix Matí.
0: Hola, hola.
3: Doncs la cançó que jo posaria per iniciar una cursa seria la de Los Niños del Coro.
0: Olé.
3: Aquesta oh, remix sí, xupera. Vale? Un petonet.
0: Molt bé, mola, mola. Gràcies. El Jan fa els coros, eh? Com és això? Com és?
1: Per favor.
4: Oli, oli, bon dia.
0: Hola.
4: Mira, la meva cançó per motivar-me per començar una cursa seria la de la Morocha, que és la que ens fica el profe quan estem al gimnàs.
0: Ah.
4: Per motivar-nos per fer burpees.
0: Aquesta és nova, no?
4: La nostra cançó dels burpees.
0: Ah, sí, eh?
4: Vinga, que tingueu bon dia. Adéu, adéu.
0: No acabo d'entendre com fas burpees amb aquesta
1: amb
0: cançó.
1: Morocha,
2: has d'anar molt ràpid, eh?
0: Clar, tio, o sigui... És...
2: Arriba abajo, arriba abajo.
0: Jo bufego, fent burpees. Sembla tallados aquí, tio.
1: Sí, sí.
0: Va, 628-06-0513, un temazo per començar
5: bon dia,
0: una cursa.
5: Bon dia, Pacheros.
1: Hola.
2: Hola, hola.
5: Jo posaria la cançó de Danny Yankee, Dame más gasolina.
0: Dale.
5: Porque con su competició que va començar de cotxe, jo le diria dame gasolina, dame gasolina.
0: Oh, l'has clavat.
5: Mira, que està molt bona per competir, esta cançó.
0: Sí, ja falta una mica, també.
5: Que passi un cap de setmana, Pacheros.
0: Et falta benzina,
5: tio. I falta les entrades.
2: Gasolina, sí, sí.
0: Et falta gasolina, que toma.
1: Ah, almenys s'ha animat i l'ha cantat.
0: Bueno, va, si voleu participar, encara teniu una estoneta de programa per endavant per fer-ho, eh?
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Festival de la Velocidad a Barcelona, amb un meló al circuit. Si voleu, doncs ens dieu quina cançó us posaríeu vosaltres per motivar-vos abans d'una cursa. Jean Ponsa, com està el temps avui?
7: Doncs mira, una mica mogut avui. Comencem el dia amb algun ruixat, sobretot al litoral central, i sembla ser que a partir del migdia també en podríem tenir novament una miqueta més punts del litoral sud de Barcelona, és a dir, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, aquest sector d'aquí.
0: Molt bé.
7: Doncs podem tenir alguns ruixats avui. Després, a la tarda, també tindríem algun ruixat menys important a l'interior de les comarques de Girona, un temps més variable a les comarques de Barcelona, més sol a Tarragona i Lleida, i un cap de setmana, doncs, amb un temps força estable, amb un temps sense ruixats i temperatures que pujaran a poc a poc.
0: Molt bé. Ara mateix, temperatura, Jan.
7: Ara mateix, a Anglesola, a l'Urgell, tenim 14 graus, a Prades, al Baix Camp, 8 graus, a Cabanes, 20 graus, i el que vam a Barcelona, amb 21 graus.
0: Molt bé, tio. Bon fin de...
7: Igualment, que vagi bé,
1: bon
7: família.
0: Vámonos.
6: Si escoltes el Fleix Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Quevedo, al golpito.

Iram Zancuduro, una cançó de divendres 100%. Don Omar i Lutsenso, així es comença millor el dia, eh? Dan Zancuduro. Va, paciència a les carreteres i al transport públic. Ens aguem el divendres de la millor manera possible en aquest programa, Flash Matí. Ara amb el Lucho RK, aquesta és la nova. Es diu Aire.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
3: Citroën.
1: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
5: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la faràndula acull l'empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
4: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.

0: el seu nou single, Marta. Corre, neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: I aprofitava aquesta pausa per recordar-vos que des del passat 16 de setembre Andorra s'ha convertit en la capital de la gastronomia d'alta muntanya. Per cinquè any consecutiu, l'Andorra Taste reuneix xefs internacionals i nacionals per donar a conèixer la cuina d'altura i degustar la millor gastronomia. Des d'avui i durant tot el cap de setmana podeu gaudir de les jornades populars a la nova zona enjardinada del Prat del Roure, amb una proposta a l'aire lliure i amb més de 20 degustacions a restauradors, pastissers i botigues gourmet, juntament amb una selecció de productes locals. A més, hi ha show cookings, masterclass, tallers de cuina per als més petits i música en directe. Descobreix tot el programa a andorrataste.com.
0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
6: Flash FM.
5: El que vols escoltar sona a Flash FM. Flash Matí.

Feel Moving to the Sun. I ara coneixeu aquesta de sobre. Són dels darrers èxits, dels darrers temazos de l'Ugel, el francès, que sona de nou a Flash FM. Som al Flash.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, han sortit a la llum més novetats sobre el cas Andic que continuen posant contra les cordes el fill del fundador de Mango. I és que, segons ha publicat La Vanguardia, Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que consistia a fer veure que llancés un membre de la família per un barranc. Aquesta informació ha reforçat la tesi de la policia que manté que va ser Jonathan Andic qui va fer caure el seu pare. D'altra banda, els reiterats errors de les dues intèrprets assignades per traduir del català han complicat els interrogatoris en la segona sessió del judici per les lesions a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. La situació ha arribat fins al punt de forçar els advocats a les acusacions, entre les quals l'ANC i Òmnium Cultural, a traduir-se a ells mateixos i finalment expressar-se directament en castellà. I el primer ministre del Canadà ha celebrat la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de convertir el seu país en el primer estat associat a la Unió Europea. En el seu discurs ha apel·lat a les fortaleses comunes i als valors compartits i ha negat que aquesta associació hagi de servir per dominar els altres, sinó per defensar-se mútuament. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la setena jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9 el Barça s'enfronta al Sevilla.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: millor Patito. Patito, anomena Lola Índigo, és aquesta setmana i per segona consecutiva el número 1 de Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Ara mateix són les 10 i 5 minuts d'aquest divendres, d'aquest 18 de setembre. Demà repassarem el calibre 45. Demà sabrem si aquesta cançó continua sent una setmana més sencera el nostre número 1 o algú. Alguna d'aquestes cançons de la llista li canvia la casella, ja ho sabrem.
1: Exacte, ah, sí,
0: sorpresa.
1: Veurem.
0: Escolta, nova hora en marxa, Gemma Manzanero. Tenim cosetes d'actualitat, també.
1: Mira, la Policia Nacional ha detingut a un tio a un tren, d'acord, que anava de Salamanca a Madrid, just el dijous,
0: sí?
1: Perquè hi ha un grup de joves que van escoltar que algú deia bomba.
0: La paraula bomba.
1: Vale? Què passa? Aquests joves van trucar a la policia i la policia va... Doncs va investigar aquest home, va mirar de dalt a baix per veure si portava algun tipus de bomba. Però no, el tio no tenia ni antecedents ni res semblant. Simplement anava a camí a Madrid a veure La Revuelta i ell va dir per telèfon que aquell programa seria La Bomba.
0: I només per això només ja per van això. Actuar.
1: Van per al tren i
0: tu
1: tot.
0: Tu sí que estan al lloro, eh? Sí que estan allà al quite, eh?
1: No està la cosa per bromes, eh? No,
0: ja, però vull dir que al final és una conversa de telèfon
1: sí,
0: que si
1: sí,
0: escoltes
1: exacte.
0: Una mica més ja veus que per context sí. No va d'allò.
1: Sempre hi ha el típic llés que fa la típica broma de lleva una bomba, això sí que és
0: clar,
1: per tocar
0: clar,
1: els nassos,
0: clar.
1: Però si tu estàs parlant per telèfon dient que serà La Bomba,
0: ja.
1: Doncs vés a saber.
0: A veure si ara vindrà per aquí també la policia de cop i...
1: Perquè aquest programa és La Bomba.
0: Bomba! Lloro! Això és ambulància, no?
1: No tinc ni idea, crec que sí. Però no s'assemblen molt la policia i l'ambulància? No és el mateix? No?
0: Creia que tenia un efecte de policia, tio.
1: Bueno, és igual, ja el buscaràs i un altre dia el posem.
0: Sí, perquè si ho deixo això és infinit, eh?
1: Ostres, és que la gent es pensarà que està en carretera, que està sonant una ambulància.
0: Vale, que no, saps? Que broma. Bueno, doncs ja està, aquest és el tema. No digueu segons quines paraules, així, en veu alta en transport públic, que potser crida massa l'atenció, eh?
1: Exacte, sí, total.
0: Podeu cridar Flash FM.
1: És La Bomba.
0: Flash mateix.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Nosaltres ja posem el ritme, vinga.

0: Exacte.
1: L'original era del Jay Wheeler i l'Ousi, l'Omar Kurz, va fer-li un remix. És aquesta versió que acabeu d'escoltar a Flash FM, el Flash Matí de Lejitos. Remix a Flash FM, que és l'emissora del ritme i l'emissora que té un programa pel matí, que es diu Flash Matí, fàcil, per tota la família, Flash Matí, i que us acompanya repartint-vos bona música. Això sí, de xapa gens ni mica, aquestes ràdios que xerren i xerren,
2: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
1: Molt bé, va, un quart d'onze ara mateix, sona Relsby, tu vacint.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
2: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
7: Come on,
8: let's go, let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crac o mega crac per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
9: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
9: Flash,
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash.

0: Es diu La Setmana. L'escolteu a Flash FM engegant precisament el cap de setmana. És divendres 18 de setembre. Paciència si us enganxo ara mateix a la carretera o al transport públic amb tot el que això pot comportar. Ja m'enteneu els que sou habituals de, jo què sé, la Renfe o derivats. Nosaltres posem el ritme necessari. Vinga, bon dia!
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Això continua, 10 i 23 minuts ara mateix, ara en aquest cas amb el Bizarrap i la Music Sessions número 0, va! No!

Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit.

0: Put Your Hands Up, és Floraida amb David Guetta, amb aquesta cançó històrica que es diu Clap Can Handle Me. Put Your Hands Up, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Vinga, bon dia. Gairebé 2:15. Sapigueu que avui també us regalem entrades pel Festival de la Velocidad. De seguida tornem al WhatsApp, de seguida us expliquem encara, doncs, que podeu participar i com ho podeu fer, d'acord?
1: Exacte.
0: Això de seguida. Abans, sapigueu que avui arrenca la residència Flash FM a la Farinera de Vic, al Lloro,
1: Que guai.
0: Avui i demà, avui divendres 8 i demà dissabte 19, els de Flash FM instal·lem la nostra residència a la Farinera de Vic, Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins del mercat de música viva. Un escenari guapíssim que, si aneu a les nostres xarxes, ja el podreu veure.
1: Sí.
0: I allà estarà punxant, mira, Pab Clover, Carlos Mone, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra, Yuri G, i des de Flash FM en Domena aquesta tarda. I qui us parla, l'Héctor Ortega, demà a la tarda, vale?
1: Som-hi.
0: Una residència amb tot el poder del ritme. Aquest fin de Flash FM té casa a Vic. Residència a la Farinera. Entrada gratuïta, més que res, perquè te'n vas, o sigui, vas allà i ja creues de cop en pum, un escenari de guapo, saps què vull dir? Per tant, és molt guai, allà us esperem, serà guapíssim. Ara Jamaican, bam, bam, així comencem nosaltres el cap de setmana. Bon dia!
1: Bon dia!

0: graciosa, evidentment, no cal ni presentar-la aquesta cançó ja, però bueno, que ho sapigueu, aquí estava de nou el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, seguim endavant, encara tenim una estoneta de Flash Matí. Encara podeu participar al concurs del Festival de la Velocidad de Barcelona.
1: Sí, exacte.
0: Perquè és l'última entrada doble que tenim d'aquesta setmana, vale? Tota aquesta setmana ho hem estat fent així i avui doncs s'acaba aquest concurs, però encara teniu aquests 20 minutets de marxa per participar si voleu una entrada doble per anar del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Exacte, envieu ara mateix un WhatsApp al 628-06-05-13 i digueu-nos quina cançó posaríeu abans d'una cursa.
0: Per motivar-vos una miqueta, d'acord?
2: Aviam. Bon dia, Flaixero. Hola. Doncs mira, jo em posaria aquesta cançó d'Estop aquello. Acelera un poco más. Porque me quedo tonto y vamos muy lento. Mira, no se'm fa gràcia. I així, doncs, pues, acceleraria més. A veure si guanyaria la carrera. Vinga, maco. Un petonet. Adéu.
0: Bueno, gràcies. Bueno, aquesta és la mecànica, Me quedo tonto. A veure quina cançó us posaríeu vosaltres per motivar-vos, si tinguéssiu un cotxe de carreres. Diuen, jo el temazo que es posaria Give Me Everything de Pitbull, ole. Diu, a més de que és un temazo, em motiva molt, em dona moltíssima energia i crec que és perfecte per començar una cursa a tope. I vale. moltes es.
1: Vale, fantàstic.
0: Doncs sí, per què no? Una altra, va.
3: Bon dia, mira, jo la cançó que posaria per motivar-me seria la de Javi Cantero, la de Cuanto Más Acelero.
1: No fotis, tia.
3: Vinga, bon dia, adéu.
4: Cuanto Más Acelero.
0: Calentito me pongo. Bueno, té gràcia també la cançó, no?
1: Quins nassos,
0: Bueno, aviam, és literal el que acabes de preguntar, no?
1: Però tu posaries aquesta cançó?
0: Jo no, però aquella sí.
1: Llavors, sí, no, tot és vàlid.
0: Encara teniu uns minutets per participar. WhatsApps aquí.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Entrada en joc pel Festival de la Velocidad de Barcelona. Escolteu Flash FM, sona molt baixó. Maladí, bon dia.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
4: Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
5: Sí! Que m'ha tocat, tia!
4: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
6: Lolololol!
4: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya.
15: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

Aquest és el Rau Alejandro, eh? Aquesta cançó es diu Diluvio. Ara fa tres temporades ja d'aquesta cançó. Diluvio del Rau. Bueno, és un artista, que no sé si ho sabíeu, abans ho hem comentat, que estarà present a la banda sonora, diguéssim, del nou joc Grand Theft Auto 6, eh? El joc sortirà el 19 de novembre. També un àlbum, diguéssim, un disc carregat de les cançons que sortiran en aquest videojoc. Una d'elles és una del Rau Alejandro. Un perreo d'aquells interessants, eh? Era el Diluvio, això continua, som al Flash Mat.

0: Aquesta és la nova versió del Rayos de Sol. Henry Méndez amb José de Rico, en aquest cas també el Juan Magán, Chino i Nacho, Luc Ral de la Morocha, i fins on jo tinc informació ja estan tots aquí. Adeu, escolta, déu-n'hi-do.
1: Suficient, eh? I no.
0: Rayos de Sol. Només faltava l'Armand aquí també fent el featuring. Armand, bon dia.
2: Ei, què tal? Bon dia.
1: Com estàs? Gràcies,
2: Armand. Molt bé, fantàstic.
0: Bueno, va, ara fem d'aquí a pocs segons un canvi de lloro, canvi de torn. Ell s'hi queda amb vosaltres més estona encara per acabar d'engegar el cap de setmana, i nosaltres, doncs, diria que anem a descansar, però tampoc.
1: No, no, encara ens queda mitja jornada més, eh?
0: Mitja jornada, bueno, i tot el cap de setmana per endavant, mare de Déu.
1: Però això és fàcil.
0: Ara l'Armand us explica on ens podem trobar, no? Ara ho expliques tu?
2: Ara ho explico jo, va.
0: T'ha acabat el temps a nosaltres. Bon cap de setmana i fins dilluns.
3: Flash FM. Són les 11.

0: L'única manera que teníem per fer que aquesta cançó rimés i sonés bé era menjant-se una consonant, eh? No podien rimar Baby Wow amb No me has llamado o No estás a mi lado, no? Havia de ser Baby Wow, No m'has llamado, No estás a mi lado. Els hi permetem aquesta llicència. Tampoc serà la primera vegada que en una cançó de reggaeton o urbana es mengen lletres, saps què vull dir? A més, és pel bé de la música. És el Baby Wow, el megacrack de la setmana aquí a Flash FM per començar nova hora de ritme després del Flash Matí. Vamos a darle, que ja és divendres, família, per fi. This is Flash FM. Ja, ha costat, ha costat, amb la broma, tu, des del dilluns que ens hi vam posar, arribar fins al divendres. Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, que deien els Manel. Però ja hi som, destinació final, tu. Passen 4 minuts de les 11, família, com esteu? Sí, esteu bé? Vale, perfecte. Doncs divendres 18, vamos allà.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Buscareu amb mi 5 hores de ritme, amb gent com el Quevedo, al costat de les Nueva Línia.

Sona el 911 Remix de Flash FM, Sedge al costat de Jay Cortez. Es nota que hi ha ganes de festa, es nota que hi ha ganes de cap de setmana. Ara, al final del Flash matí, suposo que ho heu escoltat, que l'Héctor em deia, bueno, el Maravalle ja us explicarà on ens podeu trobar aquest cap de setmana. Necessitaria 15 minuts només per explicar-vos tots els puestos on hi haurà festes Flash aquest finde. Per tant, jo us recomano que entreu al nostre Instagram, @FlashFMOficial, o també a la nostra pàgina web. Tu podeu trobar totes les nostres festes amb els detalls, amb els horaris, amb els calendaris i tot, vale? Però, bueno, ja us avanço. Serem per Vic, estarem a Riudarenes, serem a Besalú, al Col·legi, a la Bisbal del Penedès. Farem un World Tour aquest cap de setmana. Bendicions se me cuida, deia el Seig. Passen 10 de les 11. Escoltes la que mana. Anem amb Bad Bunny. Vaya hit tremendo aquest. Es diu EO.

0: 93.8.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Som This is Flash FM. Flash.

cançó imprescindible per qualsevol llista de reproducció, qualsevol festa, qualsevol sessió d'aquest estiu 2026. Pura potència, no envelleix. Està envellint com el bon vi. Aquest muchacha d'Aïssa, IRVFV, te la posem des de fa ja uns mesos aquí a la Camana. Escoltes Flash FM, d'aquí no res tindrem J Balvin i Willy William primer, però Quevedo des del Baifo. Amb aquesta que es diu Ni Borratxo. I que comença, doncs, tal com m'he llevat jo aquest dematí, que m'he mirat al mirall i he pensat, no anem bé, no anem bé.

Ara que ve el cap de setmana, una llei seca ens vindria especialment malament, eh? Bueno, parlo per nosaltres i sobretot per ells dos, eh? Pel Jay Cortez i per la Noel Doble A, que tenen un perill que deixa els tus voltos. Queden 19 per arribar a les 12. Escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme. D'aquí no res, tindrem la Shakira amb el Burna Boy, també el Bizarrap amb la Young Miko. Brrr. Abans, però, el Mike Towers, que fa un temps ja que ens està perseguint i ens escapem d'ell, eh? Ix.

0: teniu la sessió número 58, Bizarrap, al costat de la porto-riquenya Yong Miko, rapera, cantant, compositora i, per cert, també exfutbolista. Es veu que va tenir una curta carrera jugant a futbol, la Yong Miko. Va veure que la música li anava massa bé i va dir, anem a centrar-nos en els estudis musicals, fer cançonetes. Molt bé. I arranca per la dreta la gènia del futbol mundial. Anem amb Juan Magán i Omar Montes, nova versió d'un tamarro gros. Sona a Flash, la Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Ben, i aquí al final sentíem el farro, el fa. Era el Relación Remix, un tema que ja té uns anyets, però que recuperem aquí a Flash FM. Eren uns quants, només faltava un, per exemple, el Bad Bunny, que ja està preparat per sonar a Flash, amb això, el Baile Inolvidable.

0: Quants i quantes de vosaltres us posaríeu nerviosos o nervioses comptant els centímetres dels que esteu de la boca de l'Anna Mena o de la Lola Índigo, eh? No m'ho vull ni imaginar, tu. És el Petito, l'han fet juntes aquest estiu pel nostre gaudi, pel nostre ball, per les nostres festes. Fantàstic, de fet, és el nostre número 1 aquí al Calibre 45 de Flash FM. Aquesta l'heu votat a vosaltres, família. This is Flash FM. Hem escoltat els pitos que donen d'inici una nova hora de ritme aquí a la Camana. Què passa, família? Passen 3 minutets de les 12 del migdia. És divendres ja, per fi, al cap de setmana, a tocar. Quines ganes de festa, per favor! No ens les podem treure de sobre. No sé què fer-ne, no sé què fer-ne. Ai.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, els Figaflaues. Primer l'Ugel, amb aquesta d'enxula que es diu Moving to the Sun.

Ai, la Marina. Aquests dies la Marina molt morena no s'haurà posat, perquè entre els aiguats, les nuvolades i tot això, doncs el sol va car aquests dies. Ai, em sé que aquest cap de setmana podria fer més solet, no? Una mica de platja i tal, que encara estem a l'estiu, apurant els últims dies de l'estiu allò com a tal. Ai, si es nota. Passen 8 minuts a les 12, escoltes el poder del ritme de Flash FM. Tindrem el Quevedo amb el Sin Senyal. Primer una batxeteta xula. Això, molt bé, aquí. Va, agafa la teva parella, agafa el teu company, companya de feina, agafa qui tu vulguis, agafa't de la persona que tens al costat del bus i balla-la. Romeo Santos i Prince Royce a la Camana amb el Dardos.

0: circuit. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: Una cançó romanticota, ideal per dedicar-la a la vostra parella, al vostre home, a la vostra dona, el que tingueu per allà. Passen 22 de les 12, escoltes Flash FM, sona La Setmana d'Elena Rose i Manuel Turizo, eh? Ja ho diu la cançoneta. Durant tota la setmana fent-se mort i el cap de setmana diuen pa la playita. Nosaltres aquest cap de setmana no anirem a la playita, anirem a un altre puesto. Ja t'explico després. Ara, en 5 minutets, t'explico on serem aquí a Flash FM aquest cap de setmana, per si no ho sabies, vale? De moment ens quedem amb la Tini i aquesta història de dos lovers, dos amants, que diu així.
1: Esto dice así.

0: És el Yonkin que les porta boges a totes, es veu amb aquest Lala, eh? No volem saber què fa en la intimitat, estimat Mike Towers. Espero que et vagi bé. Queden 2 minuts per arribar a quarts d'una. Fa un moment t'explicava això, que aquest cap de setmana nosaltres estarem en un puesto molt especial i és que muntem la nostra residència Flash FM a la Farinera de Vic. Avui divendres i demà dissabte 19. Seran 2 tardes, 2 vespres per convertir aquest espai en territori Flash FM dins del context del Mercat de Música Viva de Vic, que és un espectacle fenomenal. Hi haurà sessions de DJs Flash FM, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega, i també acompanyats de Bab Clover, Carlos Moné, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Origi, vale?
1: Ho sàpigues.
0: Home, no, Nova York no, Nova York no. La Farinera de Vic es farà això, eh? A Nova York no hi heu d'anar, no hi heu d'anar per res. Bueno, no sé. És la residència del poder del ritme aquest cap de setmana, eh? Flash FM, tenim casa a Vic. A més, han encet els vídeos per les xarxes, no sé si els seguiu, i té una pinta collonuda, ho han deixat tot, vaja, que ni Nova York ni hòsties, la Farinera.

tremendo aquí l'elenc de personatges que tenim muntats, eh? Duki, la Emilia Mernes, Litquila, Thiago PZK i Maria Becerra, 100% argentí, amb la producció també d'un dels millors productors d'aquell país, que és el Big One, amb això que es deia. Com es deia? Los del Espacio, eh? Sonant a Flash FM just abans d'una noia que està d'enhorabona. Ara t'explico per què. És la Bat Gyal. De moment et deixo amb aquesta, que es diu Dame.

De totes les cançons que ha tret el Quevedo en la seva carrera musical, segurament aquesta deu ser de les que tenen una lletra més explícita, eh? Ja sabeu per on va. Es diu Punto G, la va publicar en el seu primer disc, el de Donde Quiero Estar. Sona Flash FM just abans de comptar amb un dels temes d'aquest estiu 2026. Va, som-hi. Flash. És el de Lejitos Remix, Jay Wheeler i Omar Kurtz.

8 minuts per arribar a la una del migdia. Escoltes Flash FM, connectes amb el poder del ritme. Suposo que el notes com t'entra per les oïdes i t'arriba als 5 sentits. Una mica de K-pop amb les K-pop Demon Hunters i això que es diu Golden. Xulíssima, eh? Vinga, va, més coses. Us posem un tema ara d'una noia que està d'enhorabona des de Vilassar, la Batgial, eh? Ahir es van anunciar les nominacions als Grammys Llatins i ella en té dues. Una pel seu àlbum, que opta a millor música urbana, amb l'àlbum Màscara, i aquesta altra cançoneta, nominada a millor interpretació de reggaeton, amb el Chencho Corleone, es diu Choque. L'escoltes a Flash FM.

0: la veu dolça i hipnòtica de la Karol G, molt ben acompanyada amb la Judeline i el Rosowski, que també deixen anar el seu toc una mica atmosfèric, eh? Amb aquestes veus que es nota que provenen una mica de l'underground, de l'escena underground, i que amb aquesta cançó han reflotat a la superfície, s'han convertit en mainstreams, i ens n'alegrem perquè realment són dos artistes fantàstics. La Karol G els ha donat l'oportunitat de col·laborar amb ells i no l'han desaprofitat, perquè aquest Baby Wow està sent una sensació arreu del món i també és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I per tant, com manen els canos, l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. Què tal, família? Com esteu? Suposo que bé, simplement pel fet d'aquest divendres, i això ja un li millora l'esperit, saps què vull dir? Diu, hòstia, ens ho hem currat, ja hem arribat fins aquí, és divendres, cap de setmana, rauxa i disbauxa. D'aquí no res.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Deia, d'aquí no res, la Becky G i el Bad Bunny amb un tamarro que es deia Mayores, ja te la coneixes? Primer, però, passem per aquí, pel Muchacha d'Aïssa i RUBCV, sonant a Flash.

Aquesta era la Becky G, que ens explicava l'any 2017 que ella no vol iogurins jovenets. Ell el que vol són gent, homes amb experiència. Doncs per això tenia el Bad Bunny, que ja li deia al principi de la cançó, deia, yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno, que això és molt important. I diu, si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con 21. Segurament dels versos més històrics de la història del gènere en podem debatre un altre dia, si voleu. Escoltes Flash FM, va, Quim, vinga, som-hi. Que és divendres, tenim ganes de ritme. D'aquí no res tindrem la Lola Índigo, també el Farruko al costat de l'Steve Aoki. Primer, però passem per PR, l'Omar Kurz, al costat de l'Ozuna, per fer això que es diu Zizi.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
4: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Un tio que personifica a la perfecció el nostre esperit de festa és el Mike Towers, amb aquesta que va treure fa uns mesos, que es diu Una na más. Si és que al final, sintonitzar Plaix FM és una mica com sintonitzar la música d'una discoteca. És com tenir una discoteca en un aparell de ràdio. El cotxe, el mòbil, amb la nostra aplicació, i allà on el portis et converteix en una discomòbil. 24-7 de festa, i com que la festa no pari, doncs comptem amb Gordo, el DJ, que fa uns mesos també ens va deleitar amb aquesta meravella. Per favor, és que jo me vuelvo loca cada vegada que la presento. La va fer al costat de Reinier Zonneveld. Això es diu Loco Loco, sonant a Flash.

Estem fent boca ja pel cap de setmana aquí a Flash FM amb una mica de Rau Alejandro, el portorriqueny, el zorro, que li diuen, amb això que es deia Todo de ti, un dels èxits més grans d'aquella temporada 2021, que ens fa pensar, i en aquest cap de setmana, bueno, aquesta mateixa nit, ja sabeu que estem liats, tenim la residència de Vic pendent avui i demà, i també aquesta nit, 18 de setembre, serem a la Festa Major de Riudarenes amb el Flash on Tour, Jaume Riu, Sergi Domena, Héctor Ortega, preparats per liar la parda, vale? Aquesta nit, això, eh? Anirem cap allà, cap a la selva, Riudarenes, que ens esperin que a partir d'un quart de dues de la matinada li fotrem canya a Festa Flash. A on? Doncs al poliesportiu, a la zona de Barraques, per si us perdeu, vale? Estarem per allà, fotem bona festa. Últimament.

La música no coneix fronteres i el Henry Mendes tampoc, perquè es passa tot l'any voltant. També el tenim per casa nostra, afincat amb aquest èxit tremendo que va treure l'any 2013 ja, mare meva, ha plogut des de llavors. Es deia Mi Reina, sona a Flash FM. A més, d'aquí no res tindrem BL i Westcol amb la plena primer, però passem per les Canàries amb el Quevedo.

Això va sortir des de la bitxota 6, on la Karol G al costat del Peso Pluma, el cantant mexicà, al qual he de reconèixer que li tinc bastant perduda a la pista. Últimament no sé què tret gaire. Sí que l'altre dia el vaig veure, que Lamine Yamal havia penjat una story i havia penjat una cançó del Peso Pluma amb la foto, però no semblava com una cançó molt ADN flash. Està amb altres coses el Peso Pluma. Sempre ha anat por ahí, el tio. Més trapero, més corridos tumbados, però en aquesta que es deia Colona, optant amb el reggaeton amb la Karol G. Va, tornem a la bachata aquí a Flash. Amb aquesta tan xula que ens presenta el Manuel Turizo, que ens dona un consell de luxe dur. Por un pendejo no se llora.

Quines ganes d'un bon parreig fins al terra, eh? Sonant una d'aquestes, com el Taki Taki, des de l'any 2018 ja. DJ Snake al costat de l'Ozuna, la Selena Gomez i la Cardi B, gens malament, gens malament. Ens apropa a les dues del migdia aquí a La Camana, en un cap de setmana que pinta molt bé. Ja t'he explicat que serem a tot arreu, a la residència La Farinera de Vic, també aquesta nit a Riu d'Arenes, i demà dissabte a tres puestos diferents, tres festes flash, per tothom. Per si no ho sabies, la nit de demà, 19 de setembre, serem a Besalú amb l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado, i a Festa Major. També al Col·legi, al Segrià, amb el Domena i el Jaume Riu, i jo estarem al Miquel González també, a la Bisbal del Penedès, una liada de concurs.

0: the best. Give me the light, yeah. And we turn it up every time, every. And we bust it up, watch it, watch it. Ha!
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash FM Andorra 93.8.
6: Flash FM. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa bailar, no pa una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero andar.

És la veu del Rau Alejandro sobre aquesta base electrònica que va fer el Bizarrap, aquest tema que es deia Baby Hello, eh? Ho van haver de cantar en anglès, Baby Hello, perquè segurament en castellà ja estava agafada la frase. Baby Hello, hola bebé. Això ja ho havia cantat el Nicky Jam a la cançó de Travessures. Hola bebé, ja que contigo no sirve la làbia, i te crees muy sabia, però vas a caer, que deia aquell, eh? Ja la coneixeu també, sona per aquí per Flash. Baby Hello, hola bebé, com vulguis. La qüestió és que és divendres, tenim ganes de pasteta i escoltes La Camana, clar que sí, tu. Flash. No ens podem queixar, no ens podem queixar, certament. Vinga, va, que segurament serà un divendres bo per vosaltres, mentre soni això que es diu Fire, Fire.

era la Emilia Mernes, l'argentina, des del seu projecte .mp3, on totes les cançons portaven el cognom .mp3. Doncs aquesta la va fer amb la Ludmilla, la cantant brasileira, i la producció de Zeca. No sé bé, .mp3, esclar, clar, clar. Ens apropa a 3 quarts de .mp3, quarts de 3 de la tarda. Seguim aquí en directe a Flash FM amb el poder del ritme, va! Flash! Anem amb un dels tamarros grossos d'aquest estiu 2026, el De Lejitos Remix. Ya yo no te...

Com deia aquell, oh yeah, per favor, oh yeah. Quin tamarro més gros dels més importants que vam tenir la temporada 2020, el Prendio Remix. RUVFV, al costat d'Omar Montes. Va, que ara pujarem encara més. Pujarem a dalt de tot, de fet, per arribar a les 3, Màquina Time.

0: La posem tant que ja ens la comencem a prendre de memòria. És el Baby Wow, mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Obra de la Karol G al costat de la Judeline i el Rosowski, i també de la producció. Hem de parlar sempre del productor, temes tan importants. El productor és el Tiny, eh? Tiny, suposo que el coneixeu, és un dels productors més importants de la història del reggaeton. Ell ha fet la instrumental d'innombrables hits del gènere. Per tant, ole també pel Tiny, clar que sí. This is Flash FM. Que, a més a més, per cert, aquest pavo havia de treure àlbum aquest any i em sembla que s'està columpiant perquè no hi ha més notícies d'un àlbum que s'havia de dir Bèstia i que de moment no en sabem res gaire més. En qualsevol cas, passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Escoltes Flash FM, va! Flash.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Nova hora de ritme que hem inaugurat amb el Baby Wow i també amb l'Ugel i el seu Moving to the Sun.

És la típica pregunta aquella, típica de programa de ràdio matinal, que li pregunta a l'audiència. Vosaltres sou més de dormir en pijama, de dormir amb roba interior o de dormir despullats, despullades? Doncs amb aquesta cançó, la Nati, Natasha i la Becky G ens van deixar clar que elles són més de l'última opció, eh? Sin pijama, tal qual, tu. Como Dios las trajo al mundo. D'aquí no res, Rau Alejandro i Bad Bunny a Flash FM amb el Què passaria. Primer, però... Flash. Passem per casa, el Sopa de Cabra, la nova versió del Camins.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

0: Això és Flash. Flash!
1: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

són aquest duet, l'Ale i el Yorgaki, als quals de moment només se'ls coneix un èxit, que és aquesta cançoneta que es diu Capaz Merengueton. Això sí, ho van rebentar bastant fort. Per això la posem aquí al poder del ritme de Flash FM. De moment, però, ja et dic que les seves carreres no sé cap on tiren, perquè els he perdut una mica de vista. Veurem, estarem atents, aviam si en treuen alguna altra com aquesta. Molt bé! Vinga, va, anem a posar-te una d'aquestes noves de trinca. Encara fa olor de nou, com quan entres en un cotxe i dius... Això està per estrenar gairebé. És Lucho RK des de les Canàries. Ens presenta aquesta tan xula aquest estiu. Això es diu Aire, sona a Flash. Bebe, que...

Vinga, ja està, clar que sí, Segurament la cançó de The Speed per excel·lència. És la Karol G al costat de la Nicki Minaj, producció del grandíssim OV on the Drums. Fa ja quants? 2019? Estem al 2026? Millor 7 anys. Mare meva, ja que ràpid passa el temps, que va sortir això que es deia Tusa, sonant a Flash. Va, que passi Mike Towers. Més que res, perquè queden 20 i escaig minuts per acabar el poder del ritme. S'hi posarà d'aquí no res el Manchado amb l'Interactua. Ja tinc triat més o menys el que sonarà en la propera estona. Tot de bo. De moment ens quedem amb el Mike i això que es diu Un Anamàs.

que tenim el cap de setmana ja a tocar, eh? Ho tenim a tocar, que deien aquells. Mare meva, tu, quines ganes de festeta, i més encara quan sona el Rauw Alejandro a Flash FM, tu. A més, aquesta és de les bones, eh? La va fer amb el seu col·lega Russian, el productor. Es deia Santa fa un parell de temporades d'aquesta d'en Xola. Amb ella passem ja dos minutets de 3:15, d'aquí uns 15 minuts s'hi posa l'Edgar Manchado. Amb l'Inter actua, eh? Primer, però, una mica de Cano, el jove madrileny al costat de Justin Quiles. Aquesta es diu Olvidarnos de todo.

0: J Balvin, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, quines ganes de cap de setmana. Us veurem per alguna festa flash o què, a vosaltres? Sí, no? Molt bé, molt bé. Ja sigui per Vic, per Riudarenes, per Besalú, per al col·legi, ell, a la Bisbal del Penedès, que vinc jo també amb el Miquel González a liar-la. Bueno, ja ens veurem per alguna d'aquestes, macos? I jo també. Macos i maques, Bueno, va, escolta, que queden 7 minutets perquè comenci l'Interactua, és a dir, perquè siguin les 4 de la tarda, és divendres, tenim ganes de party, ganes de festa, sí? Perfecte, molt bé, molt bé. Ei, tingueu bon cap de setmana. Us deixo amb l'Edgar Manchado, avui en funcions de jefe d'equipo, per posar-vos tot el que li demaneu, va.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo, per acomiadar-me, us posaré el Bobe al costat d'Omar Montes, o també... Epa, epa. Mira que xulo que sona això. És la versió del DJ Francesc Clan, el Café con Ronda, el Bad Bunny. Apa, bona tarda, família.

0: XFM. Són les 4.
1: Hola, hola. Què tal?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM
1: amb
0: una única missió.
1: No està, no està.
0: Fes sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: S'ha tornat a escapar, no sé on és.

0: Tema que ja va ser número 1 amb la seva versió original i que ara doncs, arriba també remesclada per Omar Courts i la veritat que ens mola moltíssim. Del Hit als Remix engega una nova hora aquí a Flash FM i una nova edició de l'Interactua avui divendres 18 de setembre d'aquest 2026. Que es noti que estem a setembre, que es noti... Bueno, que estem a setembre, no. Què s'ha de notar que estem a setembre? Que es noti que estem pràcticament encara en un nou cap de setmana amb alguns que agafen vacances ara. Aquesta gent rara que s'agafa vacances al setembre, rara o els més intel·ligents, depèn com els vulgueu mirar i jutjar. En canvi, altres que hauran de treballar el cap de setmana i que han estat tota la setmana per allà fent el que bonament han pogut. Tots vosaltres, gràcies per confiar en nosaltres, per escoltar l'Interactua de Flash FM. Som els millors. Los mejores y las mejores. En Domènec el tenim por ahí, punxant a algun indret del país, però no podem frenar l'Interactua. L'Interactua segueix, com sempre, ja sabeu, de 4 a 8 del vespre, amb el número de sempre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13, si voleu demanar una cançó, si la voleu dedicar, o si simplement la voleu sentir, punto. No la voleu dedicar a ningú. Entre les notes d'àudio i missatges que em facin més gràcia, ja sabeu que hi ha una samarreta de Flash FM en joc. I això sempre mola.
2: Edgar, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Hola.
2: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó de Petitoa i li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i molt bon cap de setmana. Adéu.
0: Vinga, som-hi. La primera de moltes vegades que sonarà aquesta d'Anamena i Lola Índigo. Petitoa, l'Interactua.

0: Hola Sergi, ¿qué tal? Diuen des d'aquí, soy Alicia desde Bélgica. ¿Me podrías poner hoy, por favor, la canción Ya pa' qué de Farruko? La dedico a mi madrina, María Jesús de Llanes, que vive en Asturias. Y a todos los flasheros, gracias. Vamos, jefe de equipo, que estoy a tope. Eso sí que és ben estrany de veure una persona de Bèlgica que li dedica una cançó a una persona d'Astúries a través d'una ràdio de Catalunya. A mi ara mateix em punxen, em treuen de tot menys sang.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Sigui des d'on sigui, si ens sentiu a través de Catalunya o Andorra des de qualsevol de les nostres FM o també des de la pàgina web o l'aplicació de Flash FM o flashfm.cat, convidadíssims esteu a demanar cançons fins les 8 del vespre. 628-0605-13. 628-0605-13, si vols que ara mateix soni alguna cançó aquí en directe a Flash FM, com aquest text que diu: Hola Edgar, somos Marina y Ángeles de Sabadell y hoy nos gustaría pedirte When We Were Young de David Guetta. Para ti y toda la audiencia de Interactúa, muchas gracias y buen fin de semana para todos.
1: Interactúa.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
2: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
1: frigorífics, rentadores, forns,
2: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
1: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
2: Consulta els models i marques que hi participen.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem, i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
13: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
14: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Paula, sóc en Nossa. Bon divendres, necessitem una mica d'energia avui, que ja tenim el fin d'aquí. Et demano Emilia GTA, o si no, Ozuna Marco, Zizi. Estic obsessionat amb aquesta, és massa addictiva. Té vibe de tardor, de nits que arriben cada cop més aviat. És un tema per escoltar de nit total, i una samarreta també, porfa. M'agradaria participar al concurs. Merci, jefe d'equipo, diuen per aquí. Doncs mira, t'hem posat el Zizi, però escolta, si vols que posem el GTA d'Emilia, d'aquí un moment la tornem a posar, que no tenim cap problema i cap inconvenient. La ràdio és vostra, com a mínim fins a les 8 del vespre. I la festa és vostra, tant avui com demà, a la Farinera de Vic. Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins el mercat de música viva. Amb en Sergi Domena, que per això no ha pogut venir avui a l'Interactua, perquè el trobareu a la Farinera de Vic, al costat de l'Héctor Ortega, de Carlos Mone, de Juanpa Claret, Marc Carmona, Serra i Origer. Una residència amb tot el poder del ritme. Així que ja sabeu que tant avui com demà Flash FM té casa a Vic. Residència a la Farinera, d'acord? Allà hi trobareu el Sergi Domena. I aquí el que trobareu són cançons de dojo, peticions, dedicatòries.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Què tenim per aquí?
2: Molt bona tarda, Domena. Què passa, crac?
0: Hola.
2: Bueno, soy el Sant Cugat i avui em volia que em posessi la de salami pam pam. Venga, jefe d'equipo, a totes les flasheres i venga, que estem a divendres i ho poso sap.
0: Molt
2: bé. Que viva Interactua, bon fin de i fins dilluns. Adéu!
0: Salami pam pam. M'ha agradat. És que te l'has guanyat, te l'has guanyat. Flash!

0: aquesta crec que no s'havia demanat mai a l'interactor. Quevedo.
1: Hola, flaixeros, soc l'Aroa de Súria. Vaig al Perelló, que demà tinc una competició de karate. Em podríeu posar la cançó de la Graciosa? Moltes gràcies. Li dedico a tot el meu equip de Club Karate Bage.
0: Escolta, doncs que vagi bé el viatge. Una bona estona que tens en cotxe. Per tant, tota la gent que ens escolta a través del cotxe, potser estan atrapats o atrapades en alguna retenció. Sobretot, calma, paciència, tranquil·litat, interactua, eh? Sempre podeu aprofitar aquest moment de retenció per demanar-nos una cançó al 628-060513. 628-060513, el teu número de referència, per si ara mateix, per lo que sigui, vols que soni una cançó a la ràdio. Anem bastant on time. Per tant, demaneu i la posem, tu.
2: Flaxerus, así me podéis poner una canción que el otro día os pedí Tenía razón de RVV, no me la pusiste, se ve muy mal, muy mal.
0: Es verdad.
2: Así me podéis compensar hoy, me podéis poner la nueva de Clarín y Omar Kutz, Ojos Brujos, y que vaya bien la tarde. ¡Que viva Flash Urban!
0: Bueno, bueno, y el Interactúa también. Omar Kutz y Clarín, Ojos Brujos, es nova. Yeah.

0: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Interactua.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: recordes bloquejadíssim. Mare meva.
1: Bona tarda, soc Carlos de Vilanova i el truc. Que em podies posar la cançó d'Infinity. Moltes gràcies, fins demà. No, bon cap de setmana. Que vagi bé, adéu.
0: Bueno, tu demà prova de demanar de cançons, no sé qui et trobaràs. El Domènec segur que no. A mi em trobaràs a la tarda amb el Calibre 45, que haurem d'intentar trobar, desvetllar quin és el futur número 1 de Flash FM. A partir de les 6 de la tarda demà ens hi posem, d'acord? Podeu demanar qualsevol de les cançons, per exemple, que estan dins el Calibre 45, li podeu fer un cop d'ull a través de la pàgina web de Flash FM, flashfm.cat, o a través de la nostra aplicació. Allà podeu fer un cop d'ull a les cançons que tenim, més que res, per si voleu demanar una cançó, però no sabeu quina cançó demanar. Doncs escolta, feu-li una ullada i allà us xivem pistes.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
3: Buenas tardes, flaseros y flaseras. Nada, yo te quiero pedir la canción de Luna, del Benny, el que canta con el Mora.
0: ¿Sí?
3: Y nada, desearos un buen fin de semana y que ponéis una música de puta madre.
0: Home, doncs, Bersi, escolta, una abraçada. Benny Júnior, Luna Llena. Ja veuràs, el samplet sonarà segur.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: ens fa arribar després del Por un pendejo no se llora, que és el WhatsApp de Nena Rose. Es diu La Semana, per encarar el cap de setmana. La Semana. 5 de la tarda i 3 minuts, en rigorós directe des de Flash FM. Molt bona tarda, què tal? Molt bon divendres. La ràdio és vostra, almenys fins les 8 del vespre. Esperant les vostres peticions al 628-060513. Si hi ha algun missatge que voleu donar a algú o simplement voleu passar a saludar per aquí. Saludeu-nos també a la multitud de festes Flash FM que estem preparant per vosaltres. En tenim 3 i de ben xules demà dissabte a Besalú, amb l'Ortega i qui us parla, l'Edgar Manchado, demà a partir de les 2 de la matinada. Al Col·legi hi trobareu en Riu i en Sergi Domena, i a la Bisbal del Penedès hi trobareu a l'Armand Maravalle i a Miquel González, perquè després no digueu que us muntem festes la mar de xules, i estadísticament alguna ha de passar per prop de casa vostra.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Vinga, va, que tinc moltes ganes de sentir-vos, moltes ganes de llegir-vos, tot i que avui no estigui en Sergi Domena, el tenim a Vic, també amb tasques de DJ. Interactuar no frena, i a més ho fa per bons motius, com aquest que ens arriba a través del WhatsApp. Soc l'Andreu, us estic escoltant des de l'ambulància amb uns pacients que estan molt contents perquè la setmana vinent acaben tractament i maten el bitxo per fi. Posa'm alguna ben canyera per ells. Home, el que faci falta. Abraçada enorme, sobretot, a tot el col·lectiu de sanitaris que sempre tenen tanta cura de nosaltres. Què faríem sense ells? I tota la gent que ara mateix ho està passant malament o està ensortint-se de les seves coses, que sempre tenen aquell moment per connectar amb la ràdio i que ens fem companyia mútuament, al final. Nosaltres fem companyia a vosaltres i vosaltres feu companyia a nosaltres. Això és mutu.
2: Edgar, bona tarda. Soc el Joan, des de Valls. Avui volia que em posessis la cançó de La Potra Salvaje, dedicada a tots els fleixeros i fleixeres. Vinga, va, que ja és cap de setmana. Bon fin de... Escolta, a veure si cau una samarreta d'aquestes tan maques per lluir en vacances, gràcies.
0: La samarreta ja ho gestionarem. Per canyera aquesta, La Potra Salvaje.

0: cançons musicals són ben rebudes.
1: I en qualsevol moment poden sonar a l'Interactua de Flash FM.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Les tardes més gamberres de Flash FM.

0: Una altra que és ben nova, tu.
1: Ah.
0: Superestrella. Hola, hola, què tal?
1: Hola, Edgar. Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Hoy, para acabar la semana, me gustaría que me pusieras la de Superestrella. Se la quiero dedicar a Laura de l'Atmella, Marina i Àngels de Sabadell, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa, a ti,
0: home,
1: i molt en especial a Laia de Piera.
0: També
1: dedicar-se-la a tots els flaixeros. Que tengáis un bon fin de setmana i hasta luego. Adiós.
0: I ells segur que et dediquen alguna a tu, eh? Tenim alguns esperant. Ja se'ns comencen a acumular els missatges, eh? Es comença a fer cua, això. 628-060513, 628-060513, el vostre número de referència ara mateix.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Que no quedi dit que no us hem avisat, que després aneu demanant cançons tot el dia, i és ara quan aneu de demanar. Ara és el moment de demanar cançons, tu, a Flash FM, a la ràdio. Hola, diuen per aquí, em poses la cançó de La Villa de Ryan Castro? Merci, guapo, ja està. Missatge clar i català, i escuet. A vegades tampoc fa falta dir gaire cosa per donar a entendre el que s'ha de donar a entendre.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
2: i aquest? A què es dedica?
1: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un temacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
5: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
6: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
7: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
6: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
10: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: tienes otro gato? ¿Sí?
1: Hola, bona tarda, sóc el Julian. Us volia demanar una cançó, aviam si me la podreu ficar. La cançó de Lejitos, que sí. Tinc un llarg trajecte amb el cotxe i m'encantaria escoltar-la. Una abraçada, vinga, bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, va, abraçada per tu també. Sé que fa estona que esperes aquesta cançó, però vaja, com que el trajecte és llarg, jo suposo, o vull pensar, que l'has pogut sentir. De Lejitos, aquí la tenies.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Apropant-nos a 6:45 d'aquesta tarda de divendres, pràcticament cap de setmana per molts. Ja engegat aquest cap de setmana, aquest mes de setembre, una mica estrany. Alguns que estan fent vacances perquè no n'han fet a l'agost, altres que ja han començat escola, FPs, universitats, instituts, batxillerats, altres que encara no. Setembre és un mes una mica de... És com construir un Lego, eh? Es va fent poc a poc, tu. 628-0605-13, va, expliqueu-me la vostra vida. Què fareu avui? Fareu alguna cosa? Ens vindreu a veure aquest cap de setmana a les nostres festes? Una mica de salseo, va.
3: Hola, entre l'actua que em podríeu ficar la cançó de Xulo de la Batllal.
0: Xulo.
3: Soc Jordi de Montblanc i que viu en entre l'actua dedicat als regeros i en a tu.
0: Doncs vinga, va, som-hi, Xulo.
4: Ja. Yeah. Batllal.
5: Miami, Barcelona, ahí.
4: La casa.

0: tot el dia de pari, tu. Tot el dia de pari.
1: Yeah, Edgar, bona tarda. A veure si podries ficar la cançoneta de Getting Over You, de David Guetta, que sempre que demano al David Guetta, demano Titanium i Memories. A veure si me podries ficar la cançoneta esta, que estem així a Peníscola, que avui són los moros i cristians.
0: Home, home!
1: I demà començaré el desfile.
0: Boníssima festa, eh? Jo he estat en una altra desfilada d'aquestes a l'estiu. Alcoy, que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy, de moros y cristianos, de moros y cristianos, donde se celebra la fiesta de moros y cristianos.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: A Titanium també em sembla que ja l'han demanat per aquí, per tant, més endavant l'acabarem tirant. Si no és ara, serà després. Bona tarda, Flash. Em podeu posar la cançó d'Ayer la vi? L'original m'agrada molt, però aquesta encara més. I una samarreta per mi tindríeu? Una de dos, Choose Your Fighter. Què vols, la samarreta o la cançó? La cançó, no? No, no, la samarreta no. Això ja el Domènec, quan torni, ja li demaneu. A mi no em lieu.
3: Vida desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Yeah.
1: Hola, hola.
2: Aquest és el primer missatge que envio, mai he fet això.
1: Vaya.
2: Però bueno, era per provar. M'agradaria que em posessiu la cançó del Maluma, la més antiga que tingueu. Gràcies.
1: Home, jo no sé si és la més antiga, la més antiga, aquesta és HP del 2019. Em sembla que n'hi ha de més antigues, però clar, com que cada dia demaneu cançons de Maluma, tampoc es tracta de repetir la mateixa que ja vam posar ahir a aquesta hora aproximadament. Si no, després és quan dieu, home, tinc la sensació que sempre poseu la mateixa cançó. No, vamos a ir cambiando. HP, que aquesta feia temps que no es demanava aquí a l'interactor de Flash FM. 628-060513, 628-060513, esperant impacient els vostres missatges, ja sigui en format text o nota d'àudio. Si voleu dedicar la cançó que vulgueu, si la voleu dedicar a algú, per algun motiu concret en especial, que esteu celebrant alguna cosa perquè us ve de gust, si li voleu demanar per sortir algú, ja que sé, sorpreneu-me.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
4: Hola, Flash FM, sóc el Ferran i aquest cap de setmana el vaig a passar en un càmping i m'agradaria que em fiquéssiu la cançó de la Graciosa de Quevedo. Adeu, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé pel càmping, Ferran.

0: Racing.
1: Vinga.
0: Que sigui canyera.
1: Molt canyera.
0: Vinga, se la dedico a tota la penya que s'escolta en FGFM, a tu, a la meva família, als meus companys
1: tothom,
0: i al Sergi Domena.
1: També.
0: Vinga, fot-li canya, que estic a tope.
1: Estic a tope. Clar, és que ens has deixat triar tanta gent que si Wisin, Don Omar o Steve Aoki tenia per aquí un missatge de l'Unai de Premià que diu «Podéis poner Danza Kuduro, se la dedico a mi hermano que está trabajando». I així ja m'has tret la pressió de sobre d'haver de triar si la posàvem de Steve Aoki, de Don Omar o de Wisin. En fi, si voleu concretar una mica més, 628-06-05-13.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
1: I així de pas ens expliqueu què esteu fent aquesta tarda de divendres, si teniu plans pel cap de setmana, si ens vindreu a veure qualsevol de les festes flash que tenim distribuïdes per Besalú, el Col·legi o la Bisbal del Penedès. Si veniu, ens farà molta il·lusió i, a més, tots aquells que no guanyeu samarreta avui, potser us cau alguna si us apropeu a les nostres festes, qui sap?
3: Hola, Flash, bona tarda.
1: Hola.
3: Et volia demanar la cançó de Ai, Lupita.
1: Ai, Lupita.
3: Que anem de baixar de Barcelona amb la meva xicota.
1: Molt bé.
3: I res, dedicar-li a tothom que estigui al cotxe. Gràcies, bona tarda.
1: Som-hi.
2: Interactua.
4: Ai, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no eres chiquita.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són

0: arribat potser un pèl tard per ser la cançó de l'estiu, però de ben segur que serà una de les cançons que marcaran aquest final de 2026, Baby Wow, amb Karol G, Judeline i Rusovski. La base que és pràcticament la mateixa que el Luna Llena de Benny Júnior, em sembla que algú de vosaltres l'ha demanat, l'hem posat fa una estona, però vaja, que si la voleu, la podem tornar a posar. També hem demanat el Bailando por ahí, que fa una estona, hem posat Ayer la vi. Bueno, en fi, aneu demanant i nosaltres ja ho anirem muntant així en la mesura del possible. Són les 6 i 4 en rigorós directe des de Flash FM. És divendres 18 de setembre del 2026. Van passant els mesos i cada cop estem més a prop de Nadal. Ja si voleu demanar Nadales, ja estem a res, també.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: L'altre dia veia un post que deia menos de 100 dies per a Navidad. I jo pensava, calma, home, calma. Tenim pressa, tu, tenim pressa. Què tal?
2: Hola, bona tarda, Edgar, de divendres. Podries ficar avui la cançó de Titanium per escoltar una mica de David Guetta? Vinga, gràcies i bon cap de setmana a tothom.
0: Doncs vinga, va, no és la primera de Guetta que demaneu, però sí que és cert que faltava. Per un bon divendres d'Interactua, faltava el Titanium. Bona tarda, benvinguts a Flash FM.

0: A través del WhatsApp, sóc en Xavi des de Cornellà, volia demanar el Conjuntito Remix i si tinc que triar, prefereixo la samarreta. Triar entre samarreta o una cançó, clar. Sou una audiència molt exigent, eh, trobo. Jo no sé com us aguanta el Domena. No, que és broma, és broma. Sergi Domena, que tornarà dilluns aquí als comandaments de l'Interactuar. Avui el tenim a Vic, el tenim punxant a Vic. I després se'n va a la Festa Major de Riudarenes. Festa Flash aquesta nit, amb l'Héctor Ortega del Flash Matí, en Sergi Domena, l'habitual de l'Interactuar. Avui no el tenim, però... Sergi Domena on tour, i també hi serà en Jaume Riu. Un tio molt ben parit que sempre somriu per fer honor al seu cognom. Pràcticament un quart en punt de set.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Sí que és cert que encara no hem donat la samarreta i estaria bé que en algun moment o altre algú de vosaltres em portés una samarreta brillant i flamant del poder del ritme. A veure qui se la mereixi, clar, òbviament.
2: Hola, bona tarda. Em dic Marc, estem de viatge i vull que em posin Romeo i Julieta de Quevedo.
0: I ja està, eh? Fins aquí el WhatsApp, molt bé. Doncs vinga, va, anem amb aquesta, Romeo i Julieta, Eladio Carrión i Quevedo, a l'Interactuar.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
2: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
1: frigorífics, rentadores, forns,
2: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
1: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
2: Consulta els models i marques que hi participen.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent... A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts...
7: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
11: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
10: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

0: probablement tampoc sigui l'última.
1: Hola, bona tarda, Sergi. Deia si em podies posar la cançó de Petitoa. Vinga.
2: Un pato. Adéu.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, va, un pato narro, Petitoa. Jo quan la vaig conèixer pensava que es deia Petito, Petitoa. Però no, és Petitoa. Paratitoa, Paratitoa.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Va, que és que estem arribant a casa ara mateix pensant a veure si sona la meva cançó, a veure si sona o no sona. A veure. Deixem un missatge que ens arriba al 628-0605-13. Diu, hola Flash, sóc l'Edgar. Mira, tocallo. Us escolto cada tarda i avui li vull dedicar una cançó a la Míriam. Ella és una amiga molt especial, diu, i ella sap que Figaflauas és un grup que em recorda molt a ella. No em puc treure del cap un dia molt especial per ella, un dia molt especial per ella, diu, que vam cantar junts la de Quatre Quissos a un concert i li vull dedicar per tot el que ha fet per mi. Gràcies! Escolta, a vosaltres, quan us poseu macos i romàntics, no hi ha qui us pari, eh? Doncs vinga, va, per recrear el moment, Quatre Quissos.

0: muchacha.
1: Bona tarda, Edgar. Soc el Selvas de Lleida. M'agradaria dedicar la cançó de Muchacha al meu amic Ricard Lleó de Reus, de l'As de Copes, per desitjar-li que tingui una molt bona entrada de temporada.
0: Molt bé.
1: 2026-27.
0: Molt bé.
1: Del pub As de Copes.
0: Vaja, per Déu.
1: Gràcies.
0: T'has marcat aquí la publi, com a mínim. Espero que ens convidis a un cubata, un xupito o el que surja.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, va, família, que espero les vostres peticions, ja sigui en format de text o en format d'àudio, per vosaltres o per qui vosaltres desitgeu, explicar-nos la vida, quins són els vostres plans per aquesta nit de divendres o per aquest cap de setmana. Nosaltres en tenim un munt de plans. Avui serem a Riudarenes i demà tenim festes flash a Besalú, al Col·legi i la Bisbal del Penedès. Ens vindreu a veure o què? Veniu a veure, potser us emporteu alguna samarreta i tot. Ah, no és soborno, és un agradecimiento. Hola, bones, em podeu posar la cançó de Luna Llena del Beni? Ànims, el divendres a tope. O la del Morat de Pelele, merci. Doncs mira, com que la de Luna Llena l'hem posat fa una estona, anem a posar la de Pelele, que ara fa temps que no sona per aquí. Pelele, a l'interactuada de Flash FM.

0: molt maco quan vam presentar aquesta cançó i després tothom sap com va acabar. Si no, us ho imagineu.
1: Hola, Flash. Soc l'Ariadna i m'agradaria que fiquéssiu un beso de Rosalía i Rauw Alejandro. Gràcies.
0: I no la dedica pues, pel que pugui ser, eh? Perquè que et dediquin beso no sé si és un bon o un mal senyal. 3:15, tarda de divendres a l'Interactua. Apunteu el número, que després direu, ah, és que el dieu molt ràpid. Doncs vinga, apunteu-lo.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13. Oberts fins les 8 del vespre. Després ja s'acaba el temps de demanar cançons. Hola, volia demanar la cançó del telèfon de Wisin i Yandel. Li dedico al meu xicot que va conduint i escoltant-vos. Una per aquí, l'altra que diu hola Edgar, soc l'Ivan López de Sant Joan de les Abadeses. Volia demanar la cançó El teléfono de Héctor, El Fader i Wisin i Yandel. Li dedico a l'Adrià Capdevila, a Marc Graboleda, l'Oriol Bartés i també al meu cosí, l'Arnau Riba. Una abraçada i bon cap de setmana. I també a la línia de la mateixa cançó ens la demana en Gerard, que diu que està currant d'analista en una farmacèutica bastant top, però dijous se m'acaba el contracte, diu, i estic bastant trist i ratllat amb aquest tema. Com que us he escoltat cada matí, vull dedicar la cançó del telèfono de Héctor El Fader a la Gemma, a l'Héctor i al Mar Avalle, que han sigut un suport clau aquests mesos i m'han donat molta força. Moltes gràcies. Doncs escolta, Gerard, com diu la cançó, quan se cierra una puerta, s'obre una ventana, i des de Flash FM ja saps que estem encantadíssims de fer-te gustat sempre que ho necessitis, i aquesta és la màgia de la ràdio. Un locutor està aquí sense saber qui hi ha a l'altra banda i saber que us podem ajudar i fotre un cable en moments difícils, de debò, a mi personalment és una cosa que m'emociona i molt.
3: Hola!
2: Interactua.
0: Així que va, anem sense més dilació amb aquest top de Remember.

0: no caigui el ritme.
1: Hola, Edgar, bona tarda. Què tal, com estem? Bona tarda a tothom. Mireu, som aquí al cotxe i ens agradaria aviam si ens pots fer un favor, si us plau, per entretenir l'estona.
0: Oi tant.
1: Ens agradaria aviam si ens pots posar la cançó de Machina Time.
0: Molt bé.
1: I li volem dedicar a tots els nois i noies, a la gent de l'Alt Empordà. Vinga, gràcies, Edgar, bon cap de setmana.
0: Només els de l'Alt Empordà, eh? Sap greu que tota la resta de comarques queden excloses d'aquesta dedicatòria. Màquina Chaim, una mica de ritme, clar que sí, confeccionant plegats la playlist aquest divendres tarda, divendres nit, la qual Flash FM ja sabeu que farà aturada a Riudarenes, a la festa major de Riudarenes, aquesta mateixa nit de divendres, amb en Sergi Domènech, que no ha vingut a l'Interactua, però està escalfant motors, amb l'Héctor Ortega del Flash Matí i també amb en Jaume Riu. Aquesta nit, a partir de quarts de dues de la matinada. Festa Major Riudarenes amb Flash FM, tota la seva música i samarretes també.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Encara no ha caigut la samarreta de rigor d'avui de l'Interactua. Per tant, si us ocorreu una miqueta, només en què us ocorreu una miqueta i ens feu una mica la pilota, potser i només potser algú de vosaltres se l'endú, qui sap.
3: Bona tarda, Edgar. Som la Carla i la Valeria i volem que posis Voy a llevarte pa PR de Bad Bunny. Adéu!
0: Us ha faltat una mica fer la pilota per la samarreta.
2: Interactua.

0: Lucho RK es diu Aire. Jo penso realment que farà molt bons resultats aquí a Flash FM, però al final la cosa depèn de vosaltres, de les vegades que la demaneu tu, si insistiu o no insistiu. Els èxits ja sabeu que els marqueu vosaltres, els proposem nosaltres, però al final els acabeu marcant vosaltres. 628-060513, el telèfon de referència en aquesta última hora d'Interactua, per si voleu demanar una cançó i dedicar-la, si és que així ho voleu fer.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Encara en aquest nou cap de setmana, immersos ja en aquest mes de setembre, molts de vosaltres ja suposo que probablement haureu engegat el curs escolar, però encara una mica en primera, eh? Hem engegat el curs escolar, però en primera. Poc a poc i bona lletra.
2: Hola, sóc la Jenny.
3: I el Samuel.
2: I li volem dedicar aquesta cançó a en Gil.
3: Y queremos ponerla la de Bailando por ahí de Omar Montes y Juan Magán.
0: ¡Toma ya! Pues venga, som-hi.

0: Open Gangnam Style.
1: Les cançons que són bones s'han de deixar fins al final. Norma número 1 de ràdio musical. Gangnam Style, qui la demanava?
2: Bona tarda, Flasheros. Què tal? Som en Rubén i n'Oriol i avui ens agradaria que ens posessin la cançó de... La de Gangnam Style, aquesta del coreà que va triomfar molt fa uns quants anys. Vinga, una abraçada. Vinga, ciao.
1: Mare meva, si em fa d'anys, 14 anys, hem hagut de saltar fins al 2012, que sembla que no, però ja fa força temps, sembla que hagués sigut abans d'ahir, però fa temps. Va, si em voleu demanar una més de l'època, 628-0605-13, o si em voleu d'actuals, també en podem rebre, les que vulgueu.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Un quart pràcticament en punt de 8, vespre de divendres, aquí en Rigorós Directe des de Flash FM, des de l'Interactua. Moment per demanar cançons. Si ara mateix voleu que soni una cançó a la ràdio, si la voleu dedicar, si voleu demanar una cançó, és ara quan ho heu de fer. Ara mateix.
4: Hola, tenim aquí el cotxe un amic, l'Albert, que li agrada molt la cançó de Ella baila sola. El faríeu molt feliç si la fiquéssiu. Vinga, una abraçada.
1: Vinga, som-hi.
3: Interactua.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la faràndula acull l'empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
5: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreixo tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
11: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
13: Escoltes Flash FM a Andorra.
14: Flash.
13: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Actuam al principi de la tarda, que sonaria més d'un cop, i ja he perdut el compte, eh? No sé si és la segona o la tercera vegada que la fem sonar.
1: Hola, bona tarda. Estem aquí a Cambrils, que acabem d'arribar d'un viatge d'Andorra, i ens agradaria escoltar la cançó de Baby Wow, de la Karol G. A veure si la podríeu ficar. Gràcies.
0: A vosaltres, home, per participar i enviar-nos un missatge al 628-06-05-13. Última mitja hora de programa, 628-06-05-13. Si voleu que us posem una cançó ara mateix a la ràdio. 628-06-05-13.
2: Manchados, què tal, com estàs? Estic anant aquí a buscar el sopar, que avui anem de Sants. Anem a buscar un poke bowl d'aquests, que estan de moda entre els joves.
0: Vaya.
2: Posa'm un old school, posa'm un creepy kush, va. Posa'm
0: creepy
2: un creepy kush. Sí, una mica de Bad Bunny antic, del bo.
0: Antic i del bo, creepy kush. Bueno, anem a veure què podem fer, va. Creepy kush, anem força anys enrere, la veritat.
3: Interactua.
0: Bon profit amb el Pokéball. Hey, Rush!

0: està ja torradíssima, jo diria, la, la pobra Marina, ja.
1: Flaixeros, soc la Martina i us podria demanar si us puc posar la cançó de la Marina Estamorena.
0: I tant, i tant.
1: Adeu, flaixeros.
0: Adeu, li hauríem de dir la Martina, està morena. La Martina està morena, molt bé. Gràcies a tu per contactar amb nosaltres i demanar-nos aquesta cançó maquíssima, aquesta dedicatòria espectacular. El 628-0605-13.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
3: Bona tarda al presentador més guapo de la ràdio i a la millor audiència de la ràdio. Soc la Maria, t'escolto fent exercici i m'agradaria que posessis una cançó així de reggaeton antic de Don Omar o de Nicky Jam. O alguna d'aquestes, que em motiven molt. I res, a veure si tinc la sort i em toca una samarreta. Una abraçada.
0: Ja deia jo que el de locutor guapo no era gratis. Algun interès hi havia darrere. Va, t'agafo una de Nicky Jam. No sé si et servirà, però és que a mi m'encanta. És del 2019, per tant, jo crec que 2019 ja comença a ser reggaeton mitjanament oldie. La de Te robaré, te'n recordes?
2: Interactua

0: 2024.
1: Molt bona tarda, flasheros guapos. Som la Valèria,
2: la Carla
3: i el Leo.
1: I volem la samarreta i que ens poseu la cançó d'una foto remix.
0: Molt bé.
1: Si us plau.
3: Samarretes.
1: Molt bona tarda, guapos. Adéu.
0: Bueno, hem posat la cançó que ja és molt, eh? S'ha de tornar a intentar i sobretot la setmana que ve quan vingui el company Sergi Domènech, el presentador habitual del Calibre 45. 3:15 d'avui del vespre, anem per feina. A veure si posem totes les que estan esperant. Va, m'encantaria, a veure si podem.
4: Ei, bona tarda!
5: Mira que estem aquí de camí cap a Rubí i ens agradaria, si podia ser, que ens fiquéssiu una cançó.
6: Verano Rosa, de Karol G, sisplau.
0: Maquíssima. Karol G amb Fate, Verano Rosa, l'interactua.

0: Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es.
1: Hello, hello.
2: Hola, Flies y Faima. Soc el Rock i m'agradaria escoltar la cançó de Gata Only. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Visca, visca. Doncs aquí la tenies, Gata Only, i nosaltres que anem tancant la paradeta perquè li hem de passar el relleu al Tomàs Poal i a Miquel González. Per tant, la última, qui se l'endú?
3: Hola, em dic Miquel i m'agradaria que fiqueu la cançó Màquina Time. Moltes gràcies.
1: Doncs vinga, Biel, doncs la posem i tanquem la paradeta per avui. Gràcies per haver estat a l'interactuar d'avui. Dilluns tornaran Sergi Omena. Jo sóc l'intervençador i us espero demà a les 6 de la tarda aquí a Flash FM amb una nova edició del Calibre 45 i després, a partir de les 2 de la matinada, a Besalú amb l'Héctor Ortega, amb moltíssima música, molt de ritme i moltes samarretes. Tots els que us heu quedat sense samarreta, us convido que vingueu demà a Besalú. Dit això, no desconnecteu de Flash FM i anem amb la petició del Biel, que volia el Màquina Time. Bona nit, família! Yeah.

Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 8. Flash.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Bé. Ja són les 8.
3: Hala.
2: Ja és divendres.
3: Hala.
2: No m'ho puc creure.
3: Faves tendres.
2: Comença el Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bon divendres i molt bona tarda a tu i sobretot a tota l'audiència preparada per començar el cap de setmana.
2: Que bé que sigui divendres. It's Friday.
3: Me xupa el rabo.

0: Avui ja sabeu que tenim la nostra secció de les confessions anònimes. Ja podeu començar a enviar a través del WhatsApp del programa tantes confessions anònimes com vulgueu, vale?
1: Va, recordem el número 699-69-69-69, és el nostre número perquè feu una confessió de forma anònima, és a dir, no cal que digueu el nom, i ens expliqueu qualsevol cosa que digueu, hòstia, no m'atreveixo a dir-ho, però a través del programa ho farem i ho jutjarem una miqueta, si doncs, ens deixeu.
0: A partir de les 10, confessions anònimes.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Abans, però, de 8 a 10, anem a parlar de música.
1: Ah, sí?
0: Bueno, música.
1: A veure, música, clar.
0: Anem a parlar de l'artista.
1: Bon artista, a veure.
0: Ja. Yeah. Anem a parlar d'una senyora que es diu...
1: Bona senyora, a veure.
0: Mètrica. Ara mateix és superfamosa, s'està fent molt viral a través de les xarxes. Avui, per cert, ha tret nou tema que es diu Porno, que també l'escoltarem avui al Flash Urban.
1: No em sorprèn res el títol, la veritat. No.
0: Avui heu de trucar al programa i dir què us sembla aquesta artista. Us agraden les seves lletres? No us agraden? Sou superfans o l'odieu? Vale?
1: Què penseu de que, per exemple, les generacions més recents tinguin accés a aquest tipus de música? Pues, per exemple, les nenes i els nens de 10 a 20 anys que escoltin aquestes lletres, què penseu?
0: Doncs vinga, va, totos de locas. Podeu trucar! Trucar.
2: 93-545-68-68.
0: Què en penseu de l'artista Mètrica? Avui fins les 10 que podeu opinar aquí al Flash Urban.
1: Escolta, tant si us mola com si no, podeu trucar ara mateix. Si us mola molt, ens dieu quina cançó us agrada i la posarem perquè la canteu una mica. I si no us agrada, ens dieu què penseu que està malament d'aquest artista o aquest tipus d'artistes, com per exemple la Zoe, fins i tot si em rasques una mica Bad Gyal amb algunes lletres.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do.
0: Deixa'm menjar-me una patata.
1: A veure.
0: Perquè no puc.
1: Vaya crunchy dunchy.
0: No.
1: Dios, sona més que una mamada.
0: Me pones braves, sí, ja, patates braves.
1: Ja estan trucant, eh?
0: Clar, perquè la mètrica.
1: Me mido un mètrica.
0: Comencem?
1: Vamos, venga.
0: Venga.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Patito, a Ana Mena y Lola Índigo al Flash Urba.
1: Patito. Patito, tu entera.
0: Vinga, va, avui parlem de l'artista Mètrica. Què us sembla aquesta artista? Us agrada o no us agrada?
1: Vinga, digue'ns.
0: Vinga, va, dona-li la canya.
2: 93 545 68 68.
0: Tomàs.
1: Digue'm.
0: Tens Toto de loca?
1: No, mira, Toto no tinc, però de loca una mica.
0: Avui també podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Demana una broma telefònica.
1: Pavila, ja ets-ho.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Aitana.
0: Aitana?
1: Anna.
3: Anna, Anna.
0: Ah, perdó.
1: Per favor, deixa la cervesa, Miquel. Què tal, Anna?
3: Molt bé, aquí estic amb l'Adri, al cotxe, el meu marit.
0: Aitana, Anna, tens nòvio? Tens marit?
1: Ho acaba de dir.
3: Marit.
0: Dios, estàs casada.
3: Sí.
1: I què penses de Mètrica, Anna?
3: Doncs a mi m'agrada molt.
0: Ah, sí?
3: Sí que és veritat que algunes lletres són una mica fortes, però
1: una mica?
0: Un vot per al sí de la Mètrica.
1: A favor de Mètrica, eh?
3: Sí.
1: Vas veure l'entrada de la velada de l'any de Clers?
3: Home, i tant.
1: Va estar guapo, eh?
3: Va cantar poquet, però molt bé, molt bé. No,
1: va estar bé.
0: Aitana, saps que avui la Mètrica té nova cançó,
3: eh? Mira, Aitana, que em dic Anna.
1: Ara et dius Aitana, ho hem canviat, ho ha decidit la Mau.
0: Saps que avui la Mètrica té nova cançó, ho sabies?
3: Sí, no m'agrada aquesta,
0: Es diu Porno.
3: Ja.
1: No et mola?
3: No, aquesta no.
0: Per què?
3: Perquè s'assembla molt a una que ja té, no sé, no em sembla molt original.
0: Creus que ha copiat una seva pròpia cançó?
3: Sí, bueno, s'assembla molt a les que ja té, no m'agrada gaire.
0: Mm-hmm.
1: De l'1 al 10, quina nota li poses a Mètrica, com a artista en general?
3: Un 7 i mig.
0: Vale, a final del programa direm, sí, a veure quina mitjana ha tret la Mètrica.
1: No, si ara a sobre ens posarem matemàtics. Molt bé, Miquel. No sabem ni parlar, imagina't sumar, mare 7, meva.
0: 7,5. Molt bé, Aitana. Aitana, tu tens Toto de loca? Pero le gusta un gordo
1: y a mi desnutrido. Bueno, Anna, no t'enfadis.
3: Ja no tant.
1: Ah, abans sí?
3: No, tampoc.
0: Ah. Mai has tingut Toto de loca?
3: No.
0: La
1: pregunta és, Anna, per tu, és que clar, Miquel i jo no tenim ni idea. Què significa tener Toto de loca o querer Toto de loca? Què vol dir?
3: Doncs, no sé, que t'agrada la festa, que ets divina, no sé.
0: Jo per mi que va per un altre tema,
1: Cari. Calla inventada que t'has pegat, Anna, eh? O sigui, però inventada gordíssima.
0: Veus que va per una altra cosa, Cari, sincerament.
3: Et puc demanar una cançó d'ella?
0: Ah, doncs no.
1: No, lo siento.
0: Com es deia la cançó que anaves a demanar? A veure.
3: Taser de mamá.
0: Taser de mamá.
3: Sí.
1: Taser, como sí, el taser, como la pistola eléctrica, ¿no?
0: Vale, vale.
3: Sí, aquesta
0: és guai. Ah, és amb T, taser de mamá. Ah.
1: Sí.
0: I aquesta cançó de què parla? A veure.
3: Aquesta, doncs, pues, en realitat no diu massa, no té molta història, és pues ella sent una xula i doncs ja està.
0: Mm-hmm.
1: La xula mi cula, no?
3: Sí.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Molt bé, Aitana, moltes gràcies per trucar-nos.
3: Adéu.
0: Hola.
1: Ei.
0: Hola, com et dius?
4: No pot ser, som jo.
0: Què et passa?
1: Cuenta.
4: Que fort.
0: Que fort, sí, ets tu, tia.
1: Estàs en directe.
4: Som Mirati, som de Mallorca i vos he telefonat perquè la Mètrica és la millor i vos he enviat un WhatsApp demanant que si la podíeu ficar.
0: Ah, tu, ens truques des de Mallorca?
4: Sí.
0: Mm,
1: vale.
0: I com et dius?
4: Irati.
0: Irati, de Mallorca, molt bé.
1: Irati, però Irati és un nom basc, no?
4: Sí, ma mare és de Donosti.
0: Ah, molt bé. I escolta, t'agrada Mètrica sí o no?
4: M'encanta la Mètrica, l'he vist allà un parell de cops i està millor.
1: I quants anys tens tu, Irati?
4: 18.
0: 18 anys.
1: Ja té edat per escoltar-la, això és bo.
0: Això sí. I què en penses a les lletres de la Mètrica?
4: Pues que és una perfecta i que si hem de reivindicar ser lliure, tothom serà el que mos doni la gana i que sí, que hem de seguir així i que més Mètriques i que aparegui Mètriques que xerrin en català i que mos cantin en català.
0: Molt bé.
1: Bé, però imagina't, Irati, ara que tens una filla d'aquí uns anys i la teva filla té 9 anys i sí. et ve amb aquesta cançó. Què li diries? Sí.
4: Pues... Està complicada la cosa, però... A mi, jo crec que llibertat sexual ha de tenir tothom, tothom ha de conèixer el seu cos i que és molt petit encara, que ser tal, però que ella ha de ser lliure de prendre les seves decisions i que poc a poc... Però vale. No crec que als 9 anys li posis la cançó, però avui...
0: Bueno, molt bé. I escolta, quina nota li poses tu, doncs, a la mètrica?
4: Jo a la mètrica li pongo un 10.
0: Un 10? Per favor!
1: Ara estic fent càlculs. Això vol dir que porta un 8,6.
0: Tenim un 7,5 i un 10.
1: 8,6.
0: Molt bé.
1: M'ho he inventat, però per què no?
0: Molt bé. Gràcies, senyora mallorquina.
1: Adéu, Irati. Vango. Adéu.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: És el que preguntem avui. Què us sembla aquest artista que es diu Mètrica?
1: De moment portem dues fans, a veure com segueix això. Espero algun zaret, per aquí.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius tu?
5: Anna.
0: Anna, des d'on ens truques?
5: Des d'Almacelles, Jiménez.
0: Molt bé. Mètrica, sí o no?
5: No, estem anant de despedida de soltera.
0: Dios!
1: Ah. I tot
5: està
1: i anada...
5: amb una amiga, la Carme, al de verd.
1: I quina edat teniu de mitjana, més o menys? 20 llargs?
5: Pues entre 30 i 70... No, no, no. És broma, és broma. Entre uns 20 i 40.
0: Entre uns 20 i 40?
1: Sí, teniu una mitjana de 30 anys, no?
5: Sí, més o menys. La que quasi és que té 30.
0: Vale. Ah. I no us agrada Mètrica?
5: No, és una merda.
1: Dios. Però per què? Per què? La coneixeu d'abans o heu escoltat ara?
5: No, no l'hem escoltat perquè és una merda.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. I doncs, què escolteu vosaltres?
5: Natres, La Graciosa de Quevedo.
0: Ah, La Graciosa de Quevedo.
1: Vaya, vaya boomers, vaya mainstream.
5: El temazo de l'estiu. No te voy a fallar.
1: Vale, tiene tanto tant, de loca, la.
0: No t'agrada la Mètrica. Ah, molt bé, amb el xiulet de despedida soltera,
1: És molt de comiat de soltera, el xiulet,
0: Molt bé. Escolta, Anna, posa una nota a la Mètrica.
5: Un 3.
0: Un 3?
1: Bueno, almenys han posat un 3. Pensava que dirien 0.
0: Jo
1: està
0: també
1: bé.
0: Ho pensava. Molt bé. Gràcies, Anna, que vagi bé la despedida.
1: Vinga, hasta luego. Gracias. Vinga, Valentín. Adéu.
0: Adéu, adéu. Va, pots demanar si vols una broma telefònica per fer avui,
1: Vinga, va, espavila. I envia'ns un WhatsApp a través del 699-69-69-69.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.
1: Flash Urban. Flash. Flash FM. Brou presenta De Colors, una cançó per

0: de colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Nueva línia. Nueva línia.
1: No, nena, siempre te comen el pito.
2: Sempre quan dic Nueva línia tu dius una altra cosa, però ho dius fora d'antena.
1: Ah, Nueva raya, Nueva raya.
0: Por favor.
1: Es que m'encanta, les camises de ratlles han tornat. Què passa?
2: Sí, ara serà això.
1: Sí?
2: Sí.
1: Per què no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Així...
1: Sí.
0: Així.
1: Clar.
0: Així.
4: Sí.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
5: Soc la nòvia. Sabeu que abans ha trucat una noia.
0: Dios, la nòvia.
1: Et cases?
5: Em caso, em caso. I la meva amiga, l'Alemanya, ha trucat i ha dit que no ens agrada la mètrica, i això és mentida, perquè a la nòvia si li agrada la mètrica, així que en tot ens ha d'agradar la mètrica.
0: En el teu casament hi haurà música de la mètrica?
5: Sí, sí, el Toto de Loca segur.
0: Hi haurà Toto de Loca?
1: No seràs tu,
5: segur,
1: no?
5: Segur.
0: I tia, amb qui et cases, tu?
5: A un noi que es diu Ricard, es diu Ricard.
0: I com la té el Ricard? A veure...
1: ¿Tiene Toto de Loco?
5: No, normal. Jo no solto intimitat, no solto, que ja...
1: No, hi ha una expressió que ens va ensenyar un company nostre de la ràdio, Miquel, que no direm el nom, però que es fa dir polla de novio. És a dir, que no és ni massa gran ni massa petita.
0: Ah, és veritat, sí.
1: És com polla de novio, que va perfecto.
0: Sí, sí.
5: És perfecte, però no parla d'això, tio!
2: Sí, o sigui, la polla del teu nòvio és perfecta, doncs, no? El que acabes de dir, eh?
1: És perfectament perfecte. Normal.
2: Molt bé. Escolta, una cosa, quina nota li poses a la mètrica?
5: A la mètrica, un 8.
0: Un 8?
1: Ah.
0: Molt bé, m'agrada, sí, perquè no, tots, no són ni 10 ni 0.
1: Està, o sigui, molt bé.
0: Hi ha de tot,
1: sí,
0: saps?
1: Ja,
0: molt bé.
1: Ja, ja, bé.
5: Molt bé, 10, sempre hi ha alguna millora.
1: Molt bé. Progressa adequadament.
0: Molt bé.
5: Exacte.
0: I quan,
5: notable, està bé.
0: Quan et cases?
5: El dia 3.
0: El dia 3, molt bé. I estàs segura de casar-te?
5: Sí, sí, molt, molt.
0: Ah, sí?
1: El dia 3 acabaràs del revés.
5: Pues sí, segurament.
0: És l'amor de la...
5: Perquè a més són festes del poble, vull dir que tot d'una.
0: Ah, molt. És l'amor de la teva vida?
5: Sí, sí, portem un munt d'anys.
1: O és la mort de la teva vida, perquè cuidao, eh?
5: No, l'amor.
0: Hi ha parelles que porten molts anys, es casen i després ho deixen, saps? En plan, que
5: home, esperem trencar aquesta rutina que s'ha creat últimament.
0: Ah, vale.
1: Vale. A veure, reina, què tal?
0: Perf. Vinga, doncs, que vagi molt bé el casament, vale?
1: Vinga, adéu.
5: Gràcies.
0: Adéu.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Avui simplement heu de trucar i dir si us sembla bé la música de la mètrica o no us sembla bé la música de la mètrica, saps?
1: I el per què. I després ens doneu la nota de l'1 al 10 que li doneu a l'artista en qüestió i al final del programa farem la mitjana.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius tu?
6: Jo, Manel.
0: Manel, des d'on ens truques?
6: Doncs ara mateix des de la carretera de Lleida.
0: Doncs ara mateix de Lleida, molt bé.
1: I doncs?
6: Cap a Andorra.
0: A tu t'agrada mètrica?
6: No sé qui és, aquesta.
0: Ah, no sap qui és, molt bé.
1: Escolta.
0: Sí o no?
6: No.
0: Dos?
1: No, però quina nota li poses?
6: Un 0.
1: Hola!
0: Un 0!
1: Vaja, 0 patatero.
0: El primer 0 de la nit.
1: Això baixarà molt la mitjana.
0: Que flipes.
6: Que no sé la lletra.
0: Quin és el teu artista preferit, Manel?
1: Els Manel.
6: Digue'm.
0: Quin és el teu artista preferit?
6: El meu artista favorit, en tinc molts.
1: Digues un.
0: Un d'ells?
6: Quevedo, Fito Fittipaldi...
0: Fito Fittipaldi?
1: Fito m'ha agradat més, eh?
6: Fito, has dit?
1: Fito i Fittipaldi, sí, són la cabra.
6: Ah, vale. No, és que havíem despito, com abans estàvem parlant de coses així, claro.
0: Bueno, home, a veure, això t'agrada, eh?
6: Ah, aquesta.
1: Aquest home és de Carajillo i de Malboro, eh? Amb no, aquesta cançó.
0: Que te'l trobes a un bar amb una birra, eh? Ai.
6: Bueno, la birra no dic que no.
0: Ah, no? Molt bé.
6: No, clar. Quan em convides, dius?
0: No, mai. Sincerament, mai.
6: Ah, guerra.
0: Aquesta cançó t'agrada?
6: M'encanta.
1: Conociste a una sirena.
0: A veure, canta-la.
6: Jo, per què?
0: Es noti que ets fan, no?
1: Clar. Va, canta, Manel.
6: Que no, que és molt vergonyós.
1: Ui, que covard.
2: Manel, et feia més salseant.
1: Sí, et feia més atrevit, Manel. Has fallat.
2: Que te callis, vinga. Adéu, Manel, que vagi bé.
1: Apa.
2: Adéu.
1: Home, de mètrica, això, bon contrast, eh?
2: Zero, eh?
1: Tiene todo de loca.
2: Què us sembla la música de mètrica?
3: 93, 545, 68, 68.
2: I li heu de posar una nota, vale? Portem un 7,5, un 10, un 3, un 8 i un 0.
1: Jo crec que això dona ara mateix un 6, amb un 6.
2: A les 10 en punt sabrem quina nota ha tret la mètrica avui de l'audiència del Flash Urban.
1: Són les notes de la mètrica.
2: Heavy. Hola. Hola.
1: Ei.
2: Hola, hola.
7: Patim,
2: uau. Oh, que pesat que és aquest home. Ets que... molt pesat, eh?
1: Aviam, ja que truques, tio, digue'ns què opines de la mètrica, de la cantant que estem exposant ara mateix.
7: No, la mètrica no m'agrada gens.
2: És un no.
1: I quina nota, no. De l'Aldeu, Josep?
2: Una nota.
7: 4,5.
2: 4,5, molt bé.
1: Bueno, quasi aprovat, eh? Porta'n a setembre.
7: Vale. Bueno, una abraçada.
2: Vinga, adéu,
7: no vull fer passar.
2: Adéu, adéu.
7: És que em tenim...
2: Avui divendres dia 18 i demà dissabte dia 19 de setembre.
1: Què passa?
2: Flash FM instal·la la seva residència a la Farinera de Vic.
1: Ah, sí?
2: Farina. A la Farinera.
1: Farina.
2: Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins el mercat de música viva, perquè no està morta.
1: Està viva.
2: Molt bé. Amb el Domena i l'Ortega.
1: Vale.
2: Una residència amb el poder del ritme. Aquest cap de setmana Flash FM té residència a Vic.
1: I anirà el meu avi, perquè és la residència.
3: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: Sí, és la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què

0: Què va passar la noche de anoche? Què va passar la noche de anoche? Digue-m'ho.
1: Van succeir moltes coses. Hòstia, doncs mira, ahir t'has fotut una hòstia amb el micro, eh? Ho he vist jo, perdoneu, la gent no ho sap, però aquí a vegades ens fotem d'hòsties amb el micro si anem borratxos, és el cas del Miquel.
0: No,
1: el tema...
0: Primer de tot, no vaig borratxo, no menteixis a l'audiència.
1: Perdó.
0: I segon, sí, m'he cagat una hòstia a l'ull.
1: A l'ull. Estàs bé o no?
0: No.
1: Vols que truqui al cap? No, no al cac, eh? Al cap. Oye, per cert, la noche de noche, ahir vaig follar, tio.
0: Ahir vas follar.
1: Ahir vaig follar, sí.
0: I a qui li importa això que ahir vas...
1: Per què m'has dit? Què passó la noche de noche?
0: Pues a més, és que no, la noche de anoche no és la nit d'ahir, és la d'abans d'ahir. La noche de anoche.
1: Què va?
0: Que sí.
1: No, això és antes d'ayer o anteayer.
0: No, la noche de anoche és sí. La nit de la nit.
1: No, és la noche, l'espai de la nit d'ahir. Sí, home, sí.
0: No estic a favor.
1: Bueno, doncs pues estigues en contra.
0: Bueno, anem a fer una broma telefònica, que sí. Ho sabem fer millor, això.
1: Molt bé.
0: Aquí anem a trucar.
1: Atenció, anem a... l'Ainó és qui demana la broma i diu hola, vull demanar una broma telefònica al meu futur marit. Ens casem el... mare meva, te'n pots deixar de fumar. Diu, ens casem el 17 d'octubre i li podríeu dir que la casa rural on ho fem es diu Casa Lorenzana. Finalment no ens la lloguen. El seu telèfon és actual i es diu Jordi Roca.
0: Com el cuiner. Sí,
1: com el de... Tenemos la vainilla y el cacao. Con un poco de los postres que hacemos con el cacao. Anem a trucar al Jordi Roca.
0: El Jordi Roca, que no és el cuiner. Ojalà fos el cuiner. M'encantaria que fos.
1: Em moro, eh?
0: L'únic que seria poc radiofònic.
1: Bueno, o molt. T'has cagat, eh? Jordi! Va, vaig estar.
0: Per favor.
1: Ui, s'està masturbant.
0: Pots agafar el telèfon.
1: És divendres.
0: Posaré música xina, va, un moment. Vale.
2: Le atiende el contestador.
1: Com? De... No! Tornem a trucar. Posarem, això no pot ser.
0: Posarem música xina de mentrestant, vale?
1: Vinga.
0: A veure ara si agafa el telèfon.
3: Tiene todo de Jordi.
0: ¿Cómo es todo de loca en chino?
1: Choncho de Joca.
4: Digo.
1: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Jordi Roca.
4: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Mira, soc gestor de la Casa Lorenzana.
4: Sí.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
4: Digui'm.
1: Mira, escolta, és un tema d'info una mica delicada, vale, la trucada, però és per confirmar diverses coses. A veure, en primer lloc, vostè es casava amb la senyoreta Ainhoa el 17 d'octubre, correcte?
4: Sí.
1: Vale, perfecte. Llavors, era una mica per veure l'hora que vostès havien confirmat en un principi.
4: Bueno, nosaltres... Però tu qui és? Perdona, que no...
1: Soc del Departament de Gestoria de la Casa Lorenzana. M'encarrego d'organització i del tema d'esdeveniments i tal. No ens coneixem,
4: vale.
1: No ens coneixem, sí, perdona, digue'm.
4: Vale. No, que m'has deixat així una mica trastocat. Qui és ara, saps?
1: Ah, no, perdona. No, m'encarrego de temes d'esdeveniments, trucades d'aquest sentit, organització i tal.
4: Nosaltres, el primer dia que arribem a la casa és el divendres 16 d'octubre, vale?
1: Vale, correcte, això
4: per... I nosaltres ens casem el dia següent, 17 d'octubre, dissabte,
1: vale.
4: A l'Ajuntament de Tarragona.
1: Vale.
4: Llavors, sobre les 5... Bueno, nosaltres ens casem a les 5. Sobre les 6 i mitja, ja aniríem allí a la Casa Lorenzana i començaria, bueno, lo que ve a ser la festa,
1: vale.
4: I el sopar...
1: Sí, entenc el tema. El tema, és que, com insisteixo, és una mica delicada la trucada. Llavors, sé que no hi ha molt de marge, que només queda un mes, però s'haurà de posposar la data de la celebració.
4: Per què?
1: Perquè hem tingut un malentès dins del calendari, amb altres clients. I llavors haurem de posposar-la.
4: Hòstia, pues ja tinc tot reservat i tot.
1: Ho sé. Nosaltres intentarem assumir el que és el 40% de les despeses que teniu fins ara, però haurem de posposar la data.
4: Hòstia, pues... Això no pot ser, eh? No...
1: Ja.
4: La reserva l'hem fet amb molt de temps, eh?
1: Soc conscient i m'ho han explicat i això no té cap mena de perdó, però és com funciona aquí, és com va el sistema i és el que jo he de fer. I llavors el meu dret, el que he de fer ara, la meva tasca és informar-li i dir-li que hem de posposar la data de celebració de la boda aquí a Casa Lorenzana.
4: Hòstia, ara és que... No, el 40% no pot ser. Me tens que donar tot, llavors.
1: Bueno, això ja, si vols, ho negociem més endavant en persona, però jo ara el que puc fer és donar-te dates, vale? que puguin ser...
4: Home, a mi ara m'has trastocat totes les meves reserves que jo he fet, tots els meus convidats, m'ho has trastocat tot.
1: Bueno, però per què? Per què t'has trastocat? Si al final aquí era la casa d'esdeveniments, què més hi havia?
4: Què més hi havia? Com que més hi havia? El sopar i el càtering que he agafat, què?
1: Bueno, però això què? Se'ls hi pot dir, no?, que es posposa o no?
4: No ho sé.
1: Bueno...
4: Això no es fa.
1: Ja. No, sí, jo sóc al final jo sóc el missatger. Jo d'aquí, de veritat, que sóc l'últim que decideix les coses, ni i el malentès no ha estat cosa meva. Jo l'únic que puc fer és ajudar-te a decidir una altra data nova i a intentar parlar-ho i gestionar el tema del preu i del que et tornem.
4: Però és que jo, en caso, el dia 17 d'octubre ja tinc quadrat les vacances, ja tinc quadrat tot. O sigui, m'acabes de matar. Acabes de matar tot.
1: No, a veure, matar tampoc. Matar és un verb una mica fort.
4: Sí.
1: Home, jo crec que matar és un verb una mica fort.
4: M'has matat tot perquè jo ho tinc tot quadrat. En la gent i en tot. En totes les reserves que tinc fetes. I que ara, després, a un mes que em queda per casar-me, em diguis això...
1: Són 30 dies, eh?
4: És a mi em dona igual. Jo he reservat la casa aquesta amb molt de temps d'antelació.
1: No, si raó tens, ja ho sé. Si és que raó tens.
4: Que això és inviable. És que és inviable, això que m'estàs fet.
1: Ja. Jo, a veure, és que em perdó l'expressió, però és que si et vols casar a l'hora d'una altra família, ho veig molt complicat.
4: A mi em dona igual. Jordi, el que tu em diguis. Jo he reservat una casa, a mi no em pots deixar així tirat, així com així. Això no m'ho pots fer.
1: Tirat no et deixo tampoc, eh? T'estic donant alternatives.
4: No em cridis, eh? No em cridis, perdona, perquè no tens cap raó, ¿vale?
1: Senyor Roca, no li estic cridant, perdoni.
4: Ni senyor Roca ni res. Això que m'estàs fent no m'ho pots fer. I si vols quedem i parlem a la cara.
1: Perdona, senyor
4: Roca. Parlem a la cara, on estàs? Vols que parlem a la cara?
1: Senyor Roca, sisplau, li demano que no parli així.
4: Relaxem els dos, ¿vale?
1: No, relaxes primer tu i jo estic relaxat.
4: Vale, pues no em pugis al to de veu, vale?
1: Què li he dit abans jo? Que jo sóc el missatger, d'acord? Així que les formes que m'està parlant, si us plau, li demano que sigui més respectuós. Si us plau, li demano.
4: Vale, jo sóc respectuós, però el que m'esteu fent, això no es fa ningú.
1: Jo sóc conscient que no està bé. Vale?
4: Això no es fa ningú.
1: Tranquil, que qui s'ha equivocat ja ens estem encarregant, d'acord? Però li demano que a mi no em parli d'aquesta forma.
4: Bueno, tu m'has parlat i no m'ha agradat com m'has parlat, vale? Per això t'he parlat jo així.
1: Ha estat arrel d'una resposta teva molt negativa de cara a la meva
4: persona.
1: No,
4: negativa no.
1: De cara
4: negativa
1: a la
4: no.
1: meva persona, senyor Roca.
4: Negativa no. Tu te tens que ficar al meu puesto també, ¿vale?
1: Evidentment, i és el que estic fent. Per això li estic trucant i li estic donant alternatives, les quals vostè de moment no ha volgut escoltar. I em sobta molt.
4: És que no sé quines alternatives tenim. No sé quines alternatives tenim.
1: Canvi de data. En primer lloc, canvi de data. Això en primer lloc. I en segon lloc, doncs ja parlaríem del preu. Com li he dit, un 40% de retorn... I si es porta bé i em parla més respecte, podríem parlar d'un 60, fins i tot.
4: És que amb això que em fas, és que no tinc ni ganes de fer-ho amb vosaltres. Jo vull el 100% dels diners que jo he donat. Un del 40%. Això del 40%, què és, això? Si jo he donat uns diners per reservar,
1: sí.
4: No em serveix de res, aquesta reserva. Bueno, com me vas a donar un 40%?
1: Vostè per contracte va llegir, suposo, espero, que llegís el que hi havia al contracte.
4: El que hi havia al contracte. Jo he donat una pagada i senyal d'una reserva.
1: O sigui que no ha llegit el que hi havia al contracte.
4: Hòstia, això és molt fort. Això és molt fort. Això que m'estàs dient és fort, eh?
1: Sí, ja ho entenc.
4: No sé, parlarem.
1: Ja, com veig que no pots parlar ara, que no et veig molt...
4: No,
1: m'has parlat molt malament.
4: Però què vols que et digui? Com vaig a canviar la data?
1: M'has insultat, m'has parlat malament, a mi no m'agrada això.
4: Jo no t'he insultat.
1: M'has parlat massa fort, jo crec.
4: Però a tu et dona igual. Jo entenc que a tu te dona igual.
1: A mi em dona igual.
4: A mi em dona igual
1: que t'estic trucant per ajudar-te. I creus que em dona igual? Que sóc el primer que es preocupa, que sóc cofundador, vale, dels esdeveniments d'aquesta casa i que sóc el que intenta ajudar perquè tot surti bé. Tu creus que a mi no m'importa?
4: Però què és el que ha passat?
1: Doncs que ja li he dit, que hi ha un altre esdeveniment i que hi ha hagut un problema amb el sistema, que no hi havia, que no s'havia calculat bé.
4: Hòstia,
1: que es casa una família que es diu Muñoz. I vostè es diu Roca. Llavors no és el Muñoz. Llavors és el que passa.
4: Pues no sé el que fer. La veritat és que no sé el que fer.
1: Mira, jo tinc dues preguntes abans de res, vale?
4: Sí.
1: I a veure si ho arreglem. La primera és, tens alguna cosa a veure amb el cuiner o no?
4: A què?
1: Tens alguna cosa a veure amb el senyor, amb el cuiner Jordi Roca o no? Perquè el coneixem bastant.
4: No.
1: Vale. La segona és, escoltes Flash FM? Perquè això és una broma telefònica!
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Jordi!
0: Ai, Jordi, que malament ho has... Que malament ho has passat, Jordi, eh?
4: Ja, estic sense saliva.
1: Jordi, que t'estimem, cabron, que et cases el 17 d'octubre!
0: Que se casa!
4: Com em feu això?
0: Això ho ha demanat, qui ho ha demanat, això?
1: L'Ainhoa!
0: L'Ainhoa!
1: Su prometida!
0: Dios!
1: Quiero el divorcio, Jordi. T'has de divorciar. Jordi, t'has de divorciar, eh?
4: Me l'heu fotut, però com me la veu fotut aquí?
0: Però, mira, jo si fos l'Ainhoa estaria orgullosa perquè del plan tinc un home que realment es vol casar amb mi i que ho està lluitant tot per posar-se a casar amb mi, saps?
1: Totalment.
4: Però és que la tenia al costat i estava quasi plorant ella.
1: Del riure o de pena? No.
4: De pena.
1: Dios, és millor actriu que Mia Khalifa, per favor.
0: Molt bé, l'Ainhoa, posant-se en el paper. Clar que sí.
4: M'has matat. Boníssim.
1: Oye, suposo que estem convidats a la boda, no, ara que hem fet això?
4: M'havíeu dinxat, vermell no, el següent.
0: Pobre.
1: Oye, Jordi Roca, escolta, és que et dius com un cuiner molt famós, tio. La gent t'ho pregunta, no?
4: Sí, la gent em diu si som família.
1: Ja.
0: Doncs va ser que no. Bueno, Jordi, que vagi molt bé a la boda, que falta molt poc, no?
1: Ja queda anar, queda un mes.
0: Vinga.
4: Moltes gràcies.
1: Enhorabona als dos, nois, que vagi molt bé.
0: Adéu.
4: Que vagi bé.
0: Adéu. Déu-n'hi-do, pobre home.
1: I això és una broma que ha sortit de Déu.
0: Molt bé. Si vols demanar la teva, demana ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
5: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: És, sens dubte, una de les millors cançons del reggaeton i de Licky Jam, almenys per mi.
1: Està molt bé.
0: Per una altra no ho sé.
1: Oh, està molt bé. Mami, jo me siento tuya.
0: Ah, sí?
1: Està molt bé, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, no me'n recordo el títol, però me'n recordo la cançó.
0: El amante.
1: Ah, coño, claro.
0: El amante, el que tu ets.
1: Que a més acaba dient... Va ser tu amante.
0: Efectivament.
1: És veritat.
0: Ara ho dirà, ara ho dirà.
2: A quin nervi!

0: Bé, l'he clavat.
1: I després d'això...
2: Pero le gusta un gordo y a mí no...
0: ¡Quita la reina!
1: Hi ha una companya d'aquesta emissora de ràdio, que no diríem el nom, que m'obliga a anar al concert de la Mètrica del mes de març.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Per favor, et maquillaràs.
1: Em vol maquillar.
0: Per favor.

0: d'abril.
1: Déu meu, senyor. Que t'hem robat el
0: què? Que m'havéis robat el mes d'abril.
2: Per què t'hem robat el mes d'abril, si encara estem al setembre, cabron?
0: Que em falta un mes per morir.
1: Ai, per favor, jo el penjo, eh.
2: Home, si la Palma el mes vinent em farà pena, eh. Perquè no. jo li tinc estima.
0: No, no em penxis, cony.
1: A veure, què t'ha passat, tio?
0: No, que tinc una enfermedad terminal.
1: Dios, ah, sí, quina enfermedad tens.
2: La tens.
0: Bueno, no puc dir-ho.
1: Però què et passa?
0: Bueno, de cosa de l'edat.
1: Quants anys
0: tens? I vosaltres truco aquí per tindre consol i només bueno, em penxeu.
1: També et diré una cosa, que no pares de trucar-nos i cada vegada que truques ens insultes, saps? Vull sí. dir, a veure...
0: Que no, sí, Marc,
2: no, no, no diguis veure, que no perquè ens has insultat.
1: Sí.
2: Ens dius Tomàs no, Corbau, maricons... Sí, sí. No, no està bé, no està
1: ahir
2: bé.
1: Ahir ens vas insultar molts cops.
2: Hola.
0: No, no, jo ahir no vaig trucar, eh?
1: Sí, si ahir vas trucar i ens vas dir maricons que no sé què vas dir ahir.
0: Tinc el telèfon espatllat.
1: Pues no ho sembla. Pues no ho sembla.
2: Mare meva, si estàs trucant per aquí, per favor, senyor.
0: Deu tindre un suplent.
1: Bueno, i què dius quan et moriràs, què dius?
0: A veure, no, que això. Estic a prop i ja estic fart de tot.
2: Però quina és la malaltia que tens o...
0: Bueno, un càncer terminal.
2: A veure, si ho fas de broma, vigila'm aquestes bromes, no. perquè hi ha gent sí. que si ho pateix. No, no, escolta una cosa, et coneixem. Sabem que sempre fas aquests cachondeos, ironia i tot el rotllo.
0: No,
2: si fas bromes, no, escolta un moment, tio. Per fer bromes de càncer terminal, que aquí potser hi ha gent, ja no parlo del Miquel i de mi, sinó dels oients que estan escoltant, vale? Més de 50.000 oients que estan escoltant aquest programa,
1: ara
2: que potser tenen un familiar o una persona sensible que li passa. No, doncs pues calla la boca, llavors, si és broma. D'acord o no?
0: Que no és cap broma. Doncs
1: pues no te'n riguis de la gent, si en realitat no és broma.
0: Ningú vale? riu, rieu vosaltres.
1: No. Tu te'n rius aquí, ens truques en directe i ens insultes en directe molts
0: Escolta,
1: cops.
0: Escolta, vosaltres demaneu que truquem. Pues truquem i ja està.
2: Ja, però tu truques 24 cops i sempre per dir el mateix, no, que ets molt pesat.
0: No, pues ara vaig a rectificar.
2: No, pues no truquis més, rectifica sí. és que no truques més avui.
1: Si vols rectificar, no, deixa de trucar, sisplau.
0: Pues deixo de trucar.
1: Vale, doncs penja ja.
0: Vale, paraula.
1: Ets un pesat. Pesat, que és un pesat.
2: Jo estic molt disgustat amb aquest... Amb
1: sí, perquè després hi ha gent malalta de veritat, i ho està passant malament de veritat, i sembla que se'ns estiguem enrient d'ells.
2: No,
1: amb
2: no,
1: gent com així, de veritat.
2: No procede. No
1: jo necessito todo de loca.
3: Pero le gusta un gordo y a mi desnutrido.
4: Quiere tata de laca.
1: Perra, por la boca!
2: Ens acabarà agradant, la cançó al final.
1: No, sí, sí.
2: No, sí, a mi ja m'està agradant.
1: Avui és divendres i a partir de les 10 llegirem i escoltarem les vostres confessions anònimes que ja podeu començar a enviar a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Vinga, va, envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69. Aquí rebem les vostres confessions, les llegim, evidentment no direm el vostre nom, però ens ho passarem molt i molt bé.
1: Vale, perfecte, doncs vinga, 699-69-69-69 i envies de manera 100% anònima la teva confessió.
5: Envia'ns un WhatsApp.
2: Ah, sí?
5: 699-69-69-69.
1: Hola, bona nit. Qui ens truca?
6: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
6: Carla.
1: Carla, des d'on ens truques, Cari?
6: Pues mira, estem al cotxe anant a València.
1: Ah, molt bé, no?
6: Sí, amb una companya.
1: Que bé, vaya planazo.
2: Ah, bueno, vale.
6: Sí, sí.
1: Escolta, Carla, t'agrada Mètrica, sí o no?
6: No, la veritat és que no, eh?
1: Dios!
2: Ah, no?
6: No, un zero.
1: Un zero per la mètrica, li posem un zero. Dos zeros ja porta, eh?
2: Però de veritat és un zero? Pensa que un zero és algú horrible, mega fastigós. Tampoc és tan heavy, no?
6: No, no, és horrible, és horrible.
1: Dios! I com
6: jo
1: és
6: quan
1: que...
6: tingui 50 anys i vingui el meu fill i jo li hagi d'explicar que escolto la mètrica, quina decepció.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, ho té superclara, Carla. Molt bé, perfecte. Doncs apuntem el teu zero, vale, Cari?
6: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu, bona nit. Vinga. És que, Carla, saps què passa? Són les 9 i saps què fem a les 9 cada dia, aquest programa?
6: A veure, digue'm.
1: No ho saps?
6: No.
1: Posem la cançó d'anar a dormir perquè els nens vagin a dormir.
2: Per Déu.
6: Ah, bueno, doncs pues a dormir, eh?
1: Vinga,
6: tothom
1: va.
6: A dormir ja.
1: Molt bé, Carla.
2: Vinga, Carla, adéu.
7: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
8: Va, és hora de dormir. Tu marxa i obres els llençols.
9: No deixis la ràdio, escolta'ns el llit.
8: És hora de dormir.
2: Ah, sí?
9: No et facis la dormir. Saben que t'estàs amagant.
1: El meu fill?
9: Agafa el peluix i vés a fer nonon. És hora de dormir.
2: Sergi!
1: Ja sabeu que a partir de les 9 els nens ja no poden trucar al Flash Urban. Oh.
2: Però alerta, perquè poden escoltar.
1: Bé! Molt bé, i avui heu d'opinar sobre el Toto de Loca.
2: La cabra.
1: Sobre la mètrica. De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: La Karol G, Jude Line i Rusowski, això es diu Baby Wow.
1: De fet, l'altre dia va fer un concert, Karol G, i va ser la primera vegada que van sortir en concert Jude Line i Rusowski al costat de Karol G. Sí, sí. Va estar molt espectacular, eh?
0: Sí?
1: Sí, sempre ho faig de broma, però avui ho dic en sèrio, va ser molt top.
0: Ah, sí?
1: En sèrio.
0: Ara, no, ara he fet
1: una... Ara era una sí, però real, eh? No com el nostre jefe francès diria.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: A veure, ho direm sense música. Què heu de fer avui? Doncs mira, avui heu de trucar i dir què us sembla l'artista mètrica, vale? L'artista mètrica que fa cançons com, per exemple, cançons molt vastes, les coses clares.
1: Basta, ja!
0: És molt vasta, la mètrica, vale? I té cançons com El Toto de Loca o Avui divendres ha tret una nova cançó,
1: vale,
0: que és tan vasta la papa que es diu, la cançó es diu Porno.
3: Hola.
0: Doncs vinga, va, a veure què us sembla. Heu de posar-li una nota a la mètrica, vale? No, t'imagines que truca la mètrica avui?
1: Pues no sé d'on és, no sé si és catalana.
0: Ni idea, sincerament, ni idea.
1: No ho sé. És molt xoco xurros, la mètrica.
0: La veritat és que sí. Sí. Ai, quines ganes d'anar a xurros. Oh. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Mira, me dic Lluís.
0: Lluís,
1: és
0: hora.
1: És
0: hora.
1: Lluís, des d'on truques?
4: Truco de
0: les Terres
4: de l'Ebre. M'han
0: trucat de guàrdia,
4: m'està passant una cosa molt random, tio.
0: Què t'ha passat? Doncs pues
4: mira, surto de guàrdia ara
0: reparant
4: un camió i resulta que s'ha quedat al Club Stock.
0: On?
4: Parlant del nom de la cançó, a un club de
1: noies,
4: tio.
0: Què? A un
1: puticlub?
4: Sí, tio.
1: Llavors què estàs fent? Ajudar un camió, ara mateix?
4: Sí, vaig arreglar-lo.
1: És que aviam, no hi ha més de camionero que anar de putes, eh?
0: No, literal. O sigui, vas a arreglar un camió d'un camioner que s'ha quedat pillat a un puticlub, com a client.
4: Sí,
1: clar.
4: Sí, tio.
0: Clar, clar.
1: Aviam, no cobren malament, els camioneros. On creieu que gasten el sou?
0: Pues ho gasten a...
1: En Toto de Loca.
0: Sí, a la Paloma Blanca.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé. Pots dir... A quin club es diu? Com es diu el club?
4: A l'Estoc, a Vinaròs.
0: Com, com?
1: A l'Estoc?
4: Club Estoc, Vinaròs.
0: Estoc Vinaròs.
4: Sí.
0: Molt bé.
1: A veure aquest si tenen estoc.
0: Molt bé, Estoc Vinaròs. Perfecte. Ai, ja l'he trobat. Club Estoc, obert les 24 hores del dia.
1: I què tal?
0: Mira, vols que llegeixi ressenyes?
1: Vinga. Té 4-2, no està mal, no?
0: Lugar picante y ambiente distendido. Se recomienda ir en taxi. Siempre se sale con una copa de más.
1: Pues molt bona... No, molt bé, eh?
0: Diu, ara mateix està més concorregut que de costum.
1: Vale. Hòstia, doncs mira, per això està atascat un camió, normal.
0: Clar, clar.
4: Hòstia puta.
1: Hòstia, aquí tinc una molt bona, eh?
0: Què diu?
1: Diu... Ah, espera, que la tinc en anglès.
0: Jo també la tinc en anglès, la recent.
1: Ai, però la vull veure en original, què passa? Bueno, hola, buenas, os voy a explicar mi experiencia. Soy un chico con problemas, es todo lo que digo. Vale, vamos a ir a la parte importante. Aparte del hecho de que hay un tema muy particular sobre la higiene, ellos te quitan el... Hostia, no, no, te quitan el requesón. Uy, no, no, pero por favor, ¿qué es eso? Es que estoy traduciendo al inglés y es una barbaridad,
0: ¿Qué está bien? ¿Qué está bien?
1: Mare meva.
0: Estem parlant del Club Stock de Vinaròs. És un puticlub. Carretera València-Barcelona, quilòmetre 148.
1: Ai, que ràbia, no puc mirar l'original.
0: Vinaròs, província de Castelló. Verd. I, escolta, tio, Lluís, et quedaràs un rato allà o marxaràs?
4: Que va, tio, si m'ha agarrat estava a punt de sopar, m'ha agarrat que m'anava a tirar la primera forquilla a la boca.
0: No, dic que potser ja t'hi quedes a fer una copa.
4: Si arreglo el camió,
1: home, aprofita...
0: Ah, vale, vale.
1: No, escolta, Lluís, nosaltres sempre estem de cachondeo amb aquest tema, ben fet, tu ves a casa, tio, i ja està, perquè aquests jocs és millor no trepitjar-los.
0: Home, la veritat és que sí, eh?
4: No.
0: Bueno, Lluís, anem al tema d'avui. Què et sembla la Toto de Loca?
1: No sé què és pitjor, eh? Potser és millor el puti. Tia,
4: pues la veritat a mi és que no m'agrada, tio. Li dono un 0, un menos 3.
0: Un 0, també, eh?
1: Tens fills o filles, no, no, tu, Lluís?
4: Un menos 3, un
1: menos 3. No, no es pot, menos 3, és massa heavy.
0: Un 0, posem un 0.
1: Lluís, ja... tu tens fills o filles o no? Perdona.
4: Que va, si tinc 28 anys.
0: 28?
1: Bueno, pues cuidao que se te pasa el arroz, Lluís.
4: No, no. Tinc dos gossos.
0: Tens dos gossos. Clar, que no s'entén...
4: Si no se'n moren els gossos per accident, no ho penso.
0: Ah, vale.
1: Ara.
0: Molt bé. Gràcies, Lluís, que vagi bé, tio. Ànims.
4: Vinga, bona nit. Adéu,
0: adéu. Té una feina molt important, que és anar a arreglar un camió que està en un puticlub ara mateix.
1: Adiós, Lluís.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
3: Algú.
0: Algú, com et dius?
3: Dylan.
0: Dylan, des d'on ens trucàs?
3: Des de Reus.
0: A veure, què et sembla la mètrica, sí o no?
3: Que la lletra de la cançó és una mica rara.
0: És rara, per què?
3: Parla de coses molt...
1: Obscenes.
3: Té molt autotune.
0: Mm-hmm.
1: Ah, bueno, això sí, però això no és la lletra, això és més la veu. L'autotune no té res a veure amb la lletra, no?
3: Però és una màquina, és una màquina.
0: Ah, o sigui, sí, t'agrada la mètrica.
1: Sí. Ah, vale. És una màquina de què t'agrada? Ah, pensava que deia que l'autotune era una màquina.
3: No, no, no.
1: Ah, o sigui que et mola, vale, vale. Jo us vaig dar.
0: No, sí, sí. Sí, sí. Escolta, Dylan, quina nota li poses a la mètrica?
3: No sé.
0: No ho saps.
1: Bona nota.
0: Molt bé, doncs ho deixem amb un 9.
3: Una bona nota.
0: Però digues un número.
1: Un 7, un 8.
3: Un 9,9.
0: 9,9? Déu-n'hi-do.
1: Està prou bé, eh?
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, tio, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Hola. Hola. Hola, com et dius?
5: Sandra.
0: Des d'on ens truca, Sandra?
1: Sandra.
5: Sabadell.
0: Molt bé, què et sembla la mètrica, sí o no?
5: Sí, però no. O sigui, m'agrada el ritme. Està
1: vale.
5: Guai. Però la lletra una mica... Bueno, té ritme, ja està. Això,
1: això et sembla massa obscena, no? Muy obscena, la lletra, o què?
5: Sí, una mica, però bueno, es pot ballar, es pot passar bé i sobretot m'encanta el meme aquest, no sé si l'heu vist, que posa eres perfecta, xocho, i sale així ella, la mètrica, no sé si l'heu vist.
0: Ah, no, sí, sí, sí, això.
5: Pot mirar.
0: Molt bé, molt bé. I quina nota li poses, Sandra, a la mètrica?
5: Bueno, un 5, està bé.
0: Un 5, o sigui, és aprovat. Home, just, eh?
1: Un 5 no està bé, un 5 està passable, que és diferent, eh?
5: Sí, està bé, està bé.
1: Bueno.
0: Molt bé. Sandra, què faràs aquest fin de cari?
5: Aquest fin de potser aniré a veure una velada de boxa.
0: Una velada de boxa, diu.
1: Ah, hòstia, i qui es baralla, si es pot saber?
5: No, és un campionat que fan a Castellbisbal.
0: Mm.
1: Està guai. Apostaràs pasta o no? Això es porta molt, eh?
5: No, és que jo faig boxa i m'agrada veure també, no?
1: Ah, sí?
0: Que heavy!
1: Oye, pues algun dia fem uns guants, que jo també faig boxa, m'agrada molt.
5: Ah, vinga, vale, perfecte.
1: Cuidao, eh? Cuidao al meu 1-2, que et rebento, eh? No, és broma.
5: No, quan vulguis...
0: Va ser que no.
5: Boxing Sabadell.
1: Uf,
0: Sabadell. Un boxing Sabadell.
1: No, un boxing no, el boxing Sabadell. Un boxing és obrir una caixa, mare meva, Miquel. Dispensa, bueno, dispensi el meu company, dispensi.
0: Adéu, Sandra, cari.
1: Oye, tinc el missatge real de lo de la valoració del puticlub d'abans.
0: ¡Dios!
1: Diu, buenas, voy a explicarte mi experiencia. Soy un chico con dificultades, no digo más. Bueno, voy a lo importante. Quitando que se ponen muy exquisitas con la higiene, te quitan el requesón, y que son un poco frías, y me costó mucho tiempo levantar el tenedor. Son delicadillas con el tema del postre. No se quiso comer la cuajada. Las camareras eran de mi agrado y el lugar bastante limpio, quitando que la camarera derramó el agua donde no debía. Bueno, en resumen, bastante aceptable, pero hay sitios mejores. Buenas noches.
0: Ah, bueno, va a quedar acceptat.
1: Sí, pero hay sitios mejores y buenas noches, eh. Jo, de veritat, llegim les ressenyes perquè, evidentment, és tot humor i tal, però que horror, eh?
0: El requesón.
1: Quin horror, bro, què és això?
0: No t'agrada el requesón?
1: Home, a veure, d'un iaio, cuidao,
6: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.
7: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Es diu EO i és el Bad Bunny. Les 9 i 22 minuts i 22 segons!
1: No, Lluís.
0: Avui heu de trucar i dir a veure què us sembla la música de la Mètrica.
1: La Mètrica, una cantant que ara està molt de moda i que té unes lletres una mica, doncs, bueno, totes. Polèmiques.
0: Totes, no? De locas.
1: Totes són de locas.
0: Totes, però totes, saps? Me gusta un
1: gordo y a mí de nutrir. ¿Cómo hice?
0: ¿Te gustan gordos?
1: O flacos.
0: Anem a Centelles, que hi ha l'Abril. Hola, Abril!
2: Rajos i Centelles.
3: Hola.
0: Hola, guapa, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Tens toto de loca?
1: Hala, venga.
3: Sí.
0: Ah, sí? Dios! Escolta, Abril, amb qui estàs ara mateix?
3: Amb la meva mare al cotxe.
0: Dios!
1: Vale, pues la pregunta és per la teva mare. ¿Tiene toto de loca?
3: Totalment.
1: Ara! Molt bé.
0: Abril, la Mètrica sí o no?
3: Sí, definitivament sí.
0: Un sí. Està guanyant el sí, eh?
1: I la nota que li poses, Abril, quina és?
3: Un 1.000 de 10.
1: No, has de dir el màxim, o sigui un 10, eh?
3: Un
0: 10. Un 10, molt bé. Ets superfan de la Mètrica, doncs, no?
3: Sí, molt.
1: Aniràs al concert d'aquí poquet ja ve a Barcelona, no?
0: Cap a l'abril.
3: Segurament
0: sí. O al març,
3: sí.
0: No sé.
3: I ja he anat a un.
0: Doncs ens veurem al concert, al Sant Jordi Club, perquè a mi una companya d'aquesta ràdio m'obliga a anar-hi.
1: Sí, l'Andrea Romera del backstage de Flashback. Anirà amb el Miquel i li maquillarà sencera.
3: Maquillats i tot.
0: Sí? Sí?
3: Que anireu maquillats i tot, també.
0: Abril, quan ens veiem al concert de la Mètrica, ens podem liar, tu i jo?
3: Jo tinc nòvio.
0: Vull jo també.
3: No vols. Estic aquí, eh?
0: No vols, no?
1: Està la mare. No, però jo em lio amb la mare, no passa res, eh? Sí, sí, està tot, està tot a gusto.
0: Doncs ja està.
1: Noies, evidentment, tot això...
0: Mare, això és broma, eh? Mare, una cosa, tu què prefereixes, el nòvio de l'Abril o em prefereixes a mi?
3: Bueno, és que el nòvio de l'Abril és molt mono.
0: Hala!
3: I no et conec.
1: Per què no vols, eh? Perquè ens hauries de conèixer.
3: Bueno, doncs ens trobarem al concert, doncs. Aviam si regaleu alguna entrada, això estaria molt bé.
0: Sí.
1: Confia que no arribarà ni una.
0: Sí.
2: No me grites!
0: Vinga, adéu, totos.
3: La deixo una guilla.
1: Ciao, reines.
4: 93 545 68 68.
0: De moment, portem un 7,5, un 10, un 3, un 8, un 0, un 4,5, un 0, un altre 0, 9,9, un 5 i un 10.
1: Hòstia, és que hi ha molts zeros, eh? Això baixarà molt la mitja.
0: Sí.
1: Per favor.
0: Has de trucar i posar-li una nota a la Mètrica.
4: 93,
1: ah, sí?
4: 545,
1: ah, sí?
4: 68, 68.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Dios, ho has fet molt bé, a veure. Molt bé.
1: Et puc xiular el toto de loca, eh?
0: A veure.
1: Mira. Molt bé, eh?
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Irene,
0: des d'on ens truques?
5: Jo, des de Tarragona.
0: Molt bé. Ah, bona festa major, eh, Irene?
5: Sí.
1: Ah, és Santa Tecla?
0: Sí.
1: Ah!
0: Ah!
1: Collons, i anirà a la Mètrica o no? Molaria, eh?
5: Bueno.
1: Té tot de boja.
0: Escolta, sí. Irene, Mètrica sí o no?
5: A ver, jo crec que sí, però depende para qué. Para dutxar-te, no.
0: Ah, per dutxar-te, no.
1: Per què tan específic això? Explica'ns això, Irene.
5: Jo crec que és música de Tony i de gays.
0: De Tony i
1: de gays. A veure, és a dir... T'ho compro, però a veure, també hi haurà heteros i pijas que li agrada Mètrica, no?
5: Sí, i tant, que sí.
1: Un 1%, però...
5: Hi ha d'haver de tot.
0: Per tant, tu creus que a la Mètrica només li agraden a les noies i als gais?
1: No, a les xonis.
0: A les xonis i als gais.
1: Sí.
5: El públic objectiu, sí.
0: El públic objectiu són xonis i gais.
1: A veure, si ens posem estereotipos, jo estic molt d'acord amb el que ha dit, eh?
0: A veure, no s'equivoca gaire.
1: No s'equivoca gens, eh?
0: Per tant, tu no ets ni gay ni xoni, eh, Irene?
5: No, jo no.
0: No ets ni gay ni xoni. Quina nota li poses, doncs, a la Mètrica?
5: Jo li ficaria un 5.
0: Un 5.
5: Perquè
0: un 5
5: pelat. De tant en tant, per viure-te-la una estona, potser està bé.
0: Ah, vale, perf.
1: A veure, Clar, el de xonis i gais, jo conec a dues persones de la ràdio que van i una és molt xoni i l'altra és molt gay. O sigui, jo crec que té sentit. Té sentit, té sentit.
5: Doncs mira. Sí.
6: Ens està escoltant ara mateix. Perquè està al passadís, perquè està fent l'altre programa, clar.
1: Vaya gitana.
5: Vale.
6: Gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Adéu.
5: Vale, bona nit.
6: Adéu. Espera un moment. Irene, tens tot de loca?
5: Yo, bueno, depende
6: del día. Tomás, ¿te gustan gordos?
1: Per favor, però què són aquestes preguntes, Miquel?
6: És el que diu la mètrica.
1: Sí, li has fet esperar a la nostra oient per dir-li espera, espera, tienes todo de loca? Home, o sigui, pues li has fet esperar-se un minut de la seva vida per dir-li això?
6: Doncs esclar.
1: Esclat. Supermercat Esclat.
6: A mi m'agrada molt Esclat.
1: Molt bé. Bum!
6: Perquè és molt com jo.
1: A l'agua Esclat.
6: Dos.
7: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: És la nova cançó del Fercho, ha sortit avui mateix, això que es diu Se puso feo, i ens encanta, eh?
1: És que està tan fea que està guapa, eh?
0: No, sí.
1: És com reggaeton així antiguo... Cuidao, no soni a Flash FM d'aquí poc, eh?
0: Cuidao.
1: Cuidao.
0: Insistirem que soni, eh?
1: Cuidao, no liguem al Didier que la posa. Cuidao.
2: No me grites.
0: Ai, volia posar un riure. Ara. Això, molt bé. Saps que ha tret també avui una nova cançó?
1: La Mètrica?
0: Sí.
1: Es diu Porno?
0: Efectivament.
1: Vamos.
0: Em penses de la Mètrica?
3: 93 545 68 68.
0: Què te passa?
1: Escolta, sabem que és un artista molt polèmica, vale? Ah, sí? Lletres molt polèmiques, però hem de dir que ho està patant moltíssim, ja sigui al TikTok o també a través dels concerts, així que volem saber l'opinió dels oients.
0: A partir de les 10,
1: vale,
0: comença la nostra secció de... Confessions anònimes.
1: Exacte, i això vol dir que la gent ens pot enviar via missatge d'àudio o també via escrit les seves confessions, coses que no s'atreveixen a dir, però que a través d'aquest programa les volen dir de forma anònima, com bé diu el nom, i nosaltres les llegirem o les reproduirem.
0: Per tant, si vols enviar una confessió anònima, no li direm ni el nom, ni el lloc, ni res. Només has de dir la confessió i ja està. I punto.
1: I tenim, vale, unes confessions preparades per llegir i escoltar heavy després, que ojo piojo.
0: Però molt heavy. Per tant, si vols enviar ara mateix la teva...
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp i dius quina és la teva confessió anònima i a partir de les 10 comença les confessions anònimes.
1: Vámonos.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com et dius tu?
4: Sí, que em ve a Barcelona, que estic vivint fora i camí cap a tu, a la meva gent.
1: Vas a la teva gent de camí a Barcelona, has dit?
4: Sí, ara visc a fora. Visc a Pamplona i a tope.
0: Ah, vius a Pamplona.
1: Hòstia, los Sanfermines, no? A Pamplona? Sí.
0: Pamplona.
4: Flipes. Diga que la meva parella que no vol parlar, té vergonya. Però
0: té vergonya la teva parella? Com es diu la teva parella?
4: Amaya.
0: Amaya Montero.
1: Amaya. A Pamplona hemos de ir. Lo.
0: Sí. Molt bé.
4: Sí, m'encanta el vostre programa, top.
0: Que va, que bé.
4: Conduir, molt bé, molt bé.
0: És que, un moment, és que el meu company de feina s'estan rient de mi.
1: Sí. Li dic a la teva nòvia també. Disculpa, senyora pamploniense, me estoy riendo de mi compañero de trabajo.
0: Que, per cert, com et deies, noi?
4: Jo, Guillem.
0: Guillem, avui m'he enfadat amb el meu company de feina, Guillem. Ens hem enfadat.
4: Sí, per què?
0: Perquè jo li he dit, no sé què del meu... Perquè som amics i em diu, no, amics no, som companys de feina. I jo m'he enfadat amb tu. M'he enfadat amb ell.
4: Au.
1: Guillem, tu... Guillem, escolta, tu a què et dediques, tio?
4: Jo el transport, el foi logística. Ah. Allà estic.
1: Vale, llavors, sí, lògicament, entens que els teus companys de feina són companys de feina, no són amics, no?
4: Bueno, alguns més que altres, no? Alguns més íntims i tal.
1: Okay? Ui, folleu, per favor.
4: No.
0: Vale, pues ok. Vale, pues a veure, què et sembla tu la Mètrica?
4: La Mètrica... Un 3 i mig.
0: Un 3 i mig?
1: Bueno, és algo, és algo.
4: Sobre 5.
1: Sobre 5. Ah, espera, 3,5 sobre 5.
0: Per tant,
1: és un 7.
0: És un 5.
1: No, un 3,5 de 5, no. És un 2,5 és un 5. Ah. 3,5
0: és un 7, doncs.
1: És un 7,25,
0: vale.
1: Sí.
0: Un 7.
1: Mare meva.
0: Perf.
4: Un 7.
0: Molt bé, doncs bon cap de setmana. Vinga, adéu.
4: Vale, agur.
0: Adéu.
1: Agur.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets, tia?
1: Ei, tia.
5: Júlia,
0: estàs tan bona, tia, de veritat, eh?
5: Ope, moltes gràcies.
0: Uf, de veritat, eh?
1: Gràcies pel recadito.
0: És que vaya escot que té la Júlia.
1: Hola, venga, Miquel. Júlia, perdona el meu amic, que és molt de confis, eh?
0: Però ara som amics.
1: Clar.
0: Ah.
1: Som amics de sempre.
5: No passa res.
0: No, Júlia. Tens nòvio?
5: Sí,
4: estic aquí.
0: Ai, s'ha posat el gelós pel mig.
1: Home, està marcant territori, clar, parles del seu escot, normal que es foti entre mig, Miquel, és que de debò, mare meva.
4: Sí, no, ja m'estic començant a
1: enfadar
4: i tot, eh?
1: Chill. Per Déu.
0: Chill. Tranquil, que no tindries cap problema amb mi, ni un.
4: Tranquil.
0: No tindries ni un problema amb mi, al contrari. Bueno, escolta, Júlia, què et sembla la Mètrica?
5: A mi m'encanta, un 10.
0: Un 10?
1: Wow.
0: Dios!
5: Un 10. I per la noia que ha dit lo de Sony Gay, res. La Mètrica és el millor que hi ha.
0: Dios!
1: Vale, però ara, de forma objectiva, tu creus que no és per Gays and Girls, la Mètrica?
5: No.
1: Vale, no. Tu creus que no, que és per tothom, eh? Per heteros...
5: Mètrica és una diosa.
0: És una diosa.
5: Cállame.
1: Vale. O sigui, l'escolten les pijas, els megacunyaus, tothom, eh?
5: Sí, sí, tothom.
0: Perf. Doncs vale. Vinga, apuntem-ho del teu 10, vale?
5: Molt bé.
0: Queda't almenys fins a les 10 per saber quina nota tenim, final, de la quina mitjana arriba, vale?
1: Sí.
5: Vale, molt bé.
1: I fins les 11 per escoltar les confessions, que estem en directe llegint-les, vale?
5: Vale, genial.
0: Adéu, Cari.
5: Adéu.
1: Ciao.
0: Ara estic pensant en ella, amb la Júlia.
1: Amb la mètrica, amb la Júlia. Vale.
0: Quina és la teva confessió anònima? Envia-la ara mateix perquè a partir de les 10 comencem a llegir i a escoltar àudios.
3: Envia'ns un WhatsApp.
0: Ah, sí?
3: 699-69-69-69.
0: Per mi és de les millors seccions que tenim en aquest programa, bàsicament per dos motius.
1: A veure.
0: Primer, perquè és confessions anònimes, perquè és interessant i salseante.
1: Sí, ens agrada, sí.
0: I segon, perquè ens anem de cap de setmana.
1: És veritat, és que els divendres guanyen molt, en aquest sentit, sí. Això és cert.
0: Ara, però, truca'ns, va.
3: 93-545-68-68.
0: Quina nota li poses a la mètrica?
1: Li poses un 0, li poses un 10, o un notable, un correcte, un PA, quin
0: tenim
1: sigui.
0: Tenim 3 zeros.
1: Hòstia, quin drama.
0: Tenim 3 deus, vale. Un 9,9, un 8, un 5,
1: vale.
0: dos 5s,
1: vale.
0: Un 7,5 i més notes.
1: De seguida farem el recompte.
0: Ara, però, falta la teva nota. A través del 93-545-68-68.
1: Recordeu que si voleu compensar els zeros, heu de fer un 10 perquè sigui un 5. És que el 0 baixa molt la nota, eh?
0: Clar, molt. Clar. Perquè abans a les 10 farem una mitjana de totes les notes que heu dit, vale? Hola.
6: Hola, bona tarda.
0: Com et dius, tio?
1: Crac.
6: Bueno, em dic Manel, que he trucat abans.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sí?
6: Sí, exacte.
0: I què?
6: No, només trucava per dir-vos que gràcies, perquè gràcies a vosaltres el camí se m'ha fet molt curt.
0: Oh.
1: Ah, com el meu penis, ben curt, eh? Molt bé.
6: Aquesta informació no era necessària.
0: A on has arribat, Manel?
6: A Andorra.
0: Andorra. Ah, ja estàs a Andorra.
1: Joder, sortia de València i ha arribat a Andorra. Que ràpid, amb el sí, que no. Programa.
6: Que porta un Ferrari, què te penses?
1: Ah. No, el tio va fort.
0: Estàs a la duana, ara mateix?
6: Sí.
0: Vols
6: que li digui a la Guàrdia Civil?
0: Dios!
1: Que ens escolti.
0: Clar, digue-li a la Guàrdia Civil que posi flash. Clar, tio.
6: La GPM.
0: Clar.
1: Digue-li que no revisi el teu maletero i que ens escolti sempre.
6: Aviam.
0: Clar, si encara tens cobertura, m'imagino que encara no ets a dintre d'Andorra. Estàs a la seu.
6: Estic arribant.
0: Ah, no, vale, clar.
1: Uah, és que porta tota la farlopa darrere i no vol que li pillin, eh?
6: Clar, exacte.
0: Portes alguna cosa al cotxe que tinguis por de que t'ho pillin, a la poli?
6: La veritat que no.
0: No? Doncs pues que soso.
1: Bueno, què ha de dir el pobre home? Si ho portés, tampoc ho diria, jo crec, eh? Ha de ser molt cautelós.
6: Home. Òbviament, a la ràdio no es poden dir, depèn de quines coses.
0: Bueno, espera, en aquest programa...
1: Aquesta, sí.
0: En aquest programa, bueno.
6: En aquest programa, sí. Exacte. Bé, al Miquel ja acabé de dir que li agrada l'escolta una noia.
0: Home, pues sí.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord.
0: Lo pitjor és que tu has cregut.
6: Doncs això, que moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: A ti, que vaya bien por Andorra, pedazo zorra.
3: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el flash.

0: És Helena Rous i Manuel Turizo. Es diu La Setmana. I la setmana ja s'acaba perquè ja estem a divendres. Gràcies a Déu.
1: Bueno, no s'acaba la setmana. Clar.
0: Laborable.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Dies lectivos.
0: Insistim molt en les vostres compassions anònimes perquè tenim moltes, però volem justament la teva.
1: Exacte.
0: Saps?
1: Aquest usuari que digui, hòstia, que no sé si fer-la o no, fes-la ara mateix.
0: Fes-la. Vale?
1: Que a partir de les 10 les llegirem.
0: Fes-la.
1: I són la polla.
2: Envia'ns un WhatsApp.
3: A meu fi.
2: 699-69-69-69.
0: En què consisteix les compassions anònimes? Doncs escolta'm, que jo t'ho explico.
1: Vinga. Vale?
0: Doncs cada divendres a 10 a 11 escoltem i llegim compassions anònimes de coses ràndoms que voleu confessar amb nosaltres en directe per WhatsApp, vale? Sigui per nota de veu o escrit, però no fa falta ni que digueu ni el nom ni res.
1: Vale.
0: Res.
1: Perfecte.
0: Només la confessió, vale?
1: I la confessió, que exemples de confessió?
0: Com per exemple, m'agrada donar pel cul. Vale, doncs ja està, fins aquí. Un altre. He robat 3 samarretes en un Zara. Vale, doncs ja està.
1: Per exemple.
0: Per exemple. Me vaig follar el meu jefe. Vale, doncs ja està. Ja està, ja està. Heu de fer això.
1: Em vaig trucar abans d'anar a la feina, per exemple.
0: Doncs ja està, perfecte.
1: Mil coses que podeu explicar.
0: Ja està, vale? Això serà a partir de les 10. Per tant, ja pots començar a enviar la teva nota de veu o escrit la teva confessió.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. A partir de les 10 arriben les confessions anònimes.
1: I això vol dir que d'aquí 10 minuts començarà el tema, eh?
4: Quiere todo de loca.
0: Ei. Todo de loca. Portem des de les 8 demanant que poseu una nota a la mètrica.
1: Sí.
0: Vale? Ara anem a fer la mitjana.
1: Hòstia. Vale.
0: 10, 11, 12, 13, 14. Tinc 14.
1: Vale.
0: Per tant, vaig a fer la mitjana de 14. De...
1: Ah, ho estàs calculant tu?
0: O vols fer-ho tu, com vulguis.
1: És que jo també tens la calculadora.
0: Ho fem tots junts.
1: Estalviem bateria. Vale, a veure, llegeix.
0: Un 7,5.
1: 7,5, sí.
0: Més un 10.
1: Vale.
0: Més un 3.
1: 3.
0: Més un 8. Més un 0. Més un 4,5. Més un 0. Més un 0. Més un 9,9. Més un 5, més un 10,
1: vale.
0: Més un 5, més un 7, més un 10.
1: Vale, això
0: dona 79,9.
1: No.
0: Com que no?
1: T'has equivocat. No. Perquè has de fer-ho... No, ho has de fer tots aquests números entre 14.
0: Bueno, clar, espera. Dividit entre 14... Ja tinc la nota.
1: Ho has sumat bé, segur, ho he sumat jo malament? A mi em dona un 7.
0: Un 7,99.
1: A mi em dona un 7.
0: Un notable!
1: Molt bé! Un notable està molt bé.
0: Un 7 o un 8 és un notable.
1: Però ha remuntat més del que semblava, no? Perquè hi havia molt 0 i jo pensava que es quedaria amb un 6,6 o alguna així, però
0: molt bé!
1: Bravo. Jo vull saber qui s'ha equivocat dels dos, eh?
0: Jo també. Ara ho mirarem. Bueno, en fi. A partir de les 10... Confessions anònimes. Ja pots començar a enviar la teva confessió anònima.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Jo tinc molts nervis per saber quines confessions tenim avui, eh?
1: Mira, m'acaba d'arribar un àudio. Només reproduiré els 3 primers segons per saber si és confessió o no.
0: Vale.
1: Et sembla bé o no?
0: Vale, perfecte.
5: Ei, gent, bona nit. Vinga, va, doncs jo estic... La meva confessió és que demà...
1: Vale. Oh! És una confessió que només podrem escoltar a partir de les 10.
0: A les 10 en punt escoltem aquesta conversió. I m'encanta. Ai, molt bé!
1: Està molt bé, això, eh?
0: Per tant, ara mateix tens el WhatsApp obert.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Perquè ens enviïs la teva confessió anònima. A veure quines confessions ens estan arribant. La cara del Tomàs està descrivint molt de quin tipus de confessions ens estan arribant ara mateix, eh?
1: Nervis tenim. I a veure, ja tenim algunes confessions preparades per llegir i escoltar, que és que cuidao, eh?
0: I tenim una confessió en concret que hi ha molta violència cap a l'equip d'aquest programa.
1: Clar, li considerem confessió?
0: Bueno,
1: o és un atac?
0: A partir de les 10 ho confessem.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Les cabres que se'n van a punt d'anar-se'n de cap de setmana.
1: Fins les 11, encara tenim una hora de programa.
0: Però, atenció, perquè és divendres.
1: Sí.
0: I el divendres, a partir de les 10...
1: Mare meva.
0: Tomàs, tio.
1: Deixa la mau. Què passa a partir de
0: les 10? El divendres, a partir de les 10, comença la nostra secció de... Ai, he baixat el fader, perdó.
1: Tranquil.
0: Confessions anònimes.
2: Bienvenidos a Confessions Anònimes, donde ustedes de forma anònima envían confesiones.
0: Efectivament, vosaltres, de manera 100% anònima, ens envieu les vostres confessions i nosaltres les llegim. O les escoltem, com vulgueu, vale? En tenim bastantes.
1: I, de fet, tenim un tirón d'àudios.
0: Tenim una hora per endavant.
1: Joder.
0: Per tant, si ara mateix vols enviar la teva...
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Instruccions. 1. No fa falta que digueu el nom. 2. Ni el lloc ni res. I 3. Heu de dir la confessió i ja està. I res més. I nosaltres opinarem sobre el respecte.
1: Exacte.
0: Si algú s'atreveix a trucar ara mateix sense dir el seu nom ni res i dir-nos la seva confessió, també ho pot fer, només faltaria.
1: Exacte.
0: Sense problema.
1: No hi ha problema. Nosaltres estem aquí per ajudar-vos. Som la gent que ajuda al poble.
0: El telèfon ja sabeu quin és.
3: 93-545-68-68.
0: Tot i que és una secció que ens agrada més fer-ho per WhatsApp, perquè és com encara més anònim, saps?
1: I queda més privat.
0: Exacte.
1: O sigui, ens mola per telèfon, si voleu fer-ho, evidentment. Home, sou benvinguts, però sí. Per WhatsApp és com más secretito.
0: Efectivament.
1: En la oreja es cosa de vieja.

0: saps?
1: Doncs vinga, va, WhatsApp obert.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Efectivament, 699-69-69-69. Tenim àudios.
3: Ah, sí?
1: I missatges escrits.
3: De tot.
1: El primer àudio el reproduïm.
3: Vinga.
1: Atenció.
4: Ei, gent, bona nit. Vinga, va, doncs jo estic... La meva confessió és que demà surto amb el meu fill, i ell té 16 anys i jo 43, i no sabem on anar-hi. Bueno, creiem que farem un tardeo por ahí amb algun xiringuito xulo o algo, a veure si algú sap algo xulo per aquí, per Tarragona. Igual anem al Bohèmia o no sé, on anem, Ramon? Vinga, va. S'accepten propostes, vale? I, bueno, no diré més. Va, vinga, va.
1: Ja. Aquest home demà se'n va de festa amb el seu fill.
5: Recordem, el fill té 16 anys.
1: Clar, amb el seu pare.
5: Jo, una nit mano a mano, no em sembla malament. Ara bé, sortir de festa implica beure alcohol.
1: I tanta confessió, què vols fer? On vols anar amb el teu fill?
5: Clar. A veure si acabarà la paloma blanca amb el fill.
1: A més, quines recomanacions vols si a sobre són les festes de Tarragona? Vull dir, vés a les festes de Tarragona i ja està, no?
5: Més clar, impossible, no?
1: Clar.
5: També et dic, què opineu, en general, l'audiència i tu, Miquel, què opines de que s'emporti el seu nano a beure alcohol? Perquè és el que faran, ho saps, no?
1: Clar, a veure, el més lògic d'un pare que s'emporta el seu fill a beure alcohol seria anar a un restaurant o anar a un bar, no a una, a una de festa,
5: clar,
1: saps?
5: Perquè pot passar de tot, eh?
1: Moltes coses es poden passar.
5: Hòstia, tu quan vas prendre el teu primer glob d'alcohol supervisat per un adult familiar, més aviat?
1: Va ser una nit de Nadal.
5: Quants anys tenies?
1: No me'n recordo.
5: Mare meva, sí que vas beure.
1: No, només recordo que el meu pare no parava de mirar-me. En plan, bueno...
5: Clar, jutjant-te, normal.
1: Sí. No, no.
5: ¿Qué haces, hijo?
1: Ui, m'acaba d'arribar una confessió.
5: A veure...
1: Escrita.
5: Aviam.
1: Tinc parella des de fa 5 mesos.
5: Bé.
1: És una noia espectacular, maca, treballadora, fidel. No és res social. És molt de casa. Surt poc. Bueno, un 10 en tot. El problema és que la meva ex em manda nudes. I els polvazos que feia amb la meva ex mai els he fet amb ninguna altra dona. Amb la meva nòvia actual som guais, però normalets. Recordo moltíssim que a la meva ex, ella sempre em busca. Fa 4 anys que és la meva ex. En tinc 26 i ella 32. No sé què collons fer, m'agraden les dos. No puc trucada per si de cas. Soc guàrdia urbana i no puc. És un guàrdia urbana.
5: A veure, si està escoltant o la seva ex o la seva actual parella, ha donat molta info, perquè ha dit la seva edat i la seva posició, que no és discreta, que és guàrdia urbana.
1: Té 26 anys i la seva ex en té 32. Jo crec que aquest home està molt perdut.
5: Aviam, jo us explico una cosa respecte... Primer, respecte als nudes de les exparelles, des del meu punt de vista i la meva opinió. Crec que és un terreno muy pantanoso, com es diu en castellà. Crec que és un espai una mica delicat on és fàcil acceptar, però difícil sortir. Saps el que vull dir? És fàcil entrar, difícil salir. És un rotllo molt, que tu al final t'acabes convencent de que no passa res perquè són fotos, però sí que passa, i molt més quan és una exparella amb qui has compartit de tot.
1: Jo crec que aquí el contacte zero és primordial, és el més important de tot, i és el que li falta en aquesta relació. Està escrivint aquest home, aquest guàrdia urbana que ens està escoltant.
5: A veure...
1: No sabem què està escrivint, que no ens ha arribat el missatge. Bueno, si voleu enviar mentrestant la vostra confessió anònima...
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Acaba de dir, ella sempre ho envia tot, jo mai li envio res.
5: És igual, però mires... Ja sé que no, segurament no li envia la seva polla, però està mirant els seus pits o el seu cos o el que sigui, és igual, tampoc entrem en detall.
1: I la seva nòvia actual no en té ni idea del que està passant.
5: Aquest és el veritable d'app.
1: Ah! Ah!
5: Que heavy, eh?
1: Ah, el guàrdia urbana.
5: Que heavy, eh?
1: Està escrivint més, aquest home.
5: Dios, com li agrada el xat.
1: Sí, però escriu molt poc a poc, no? I escriu més ràpid.
5: Vinga, nano, que sembles la meva iaia Conxa.
1: Li dic que no m'ho enviï, que no m'enviï cap merda d'aquestes, però punt. I acaba enviant.
5: Uf.
1: Pues ja. Bloqueja-la, tia.
5: Clar,
1: bloqueja-la.
5: Si tu no vols rebre missatges, no els reps, nano. O sigui, no, ara no vinguis de víctima quan realment ets el culpable de tot això. Perquè ella no té parella, o si la té, però en aquest cas tu ets el culpable respecte a la teva parella. Així que anem a aclarir-nos una mica. Perquè, mare de Déu, Déu.
1: Si la teva ex t'envia nudes i tu els mires i no la bloqueges, ho sento molt. Per molt que tu no li diguis res a ella, tu estàs permetent, la bloqueges i ja està, i punto.
5: És així, aquest és el nostre consell / jutjamenta de l'àudio que, bueno, el missatge escrit que ens ha enviat aquest home, perquè, a veure, no, tio, si tens parella, tens parella. Ara bé, si trobes a faltar el sexe amb la teva ex i realment vols tornar, fes-ho, però sempre amb dos dits de front, amb respecte a la teva parella actual i amb decisió, perquè si no, medias tintes no nos valen.
1: Dios.
5: No, no es valen.
1: A més, també diré una cosa. Segones oportunitats mai funcionen.
5: No, realment no.
1: La cosa és clara.
5: No.
1: Vinga, va, més missatges a través del WhatsApp. Envia'ns la teva confessió anònima.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: En aquest cas tenim una confessió per nota de veu.
0: Hola, Flash FM.
1: Hola.
0: Volíem confessar que... Bueno, o sigui... Nosaltres tenim una amiga que té un pare que és així bastant jove, que es diu David. I la... I, pues... Bueno, que... No, o sigui, no diríem que ens agrada, però la veritat que... Digue-ho tu.
3: Ens agrada molt.
0: No, que ens atrau bastant i, bueno, s'ha creu, perquè és la part de l'amigo. Si veus això, t'estimem molt.
1: Els hi agrada el pare de la seva amiga.
5: Aviam, ens podem fer el tonto, mm-hmm, però tots i totes hem viscut algun moment de que ens atrau sexualment, de forma directa o indirecta, un pare o una mare d'un amic o una amiga. Això sempre ha passat. I ho entenem?
1: Sí.
5: Ara bé... jo crec que això és més una confessió que no una cosa que doni peu a consell, perquè el consell és evident. No facis tonteries.
1: Només faltaria.
5: Perquè això no és una pel·li porno barata, o sigui, no.
1: Clar, primer no. De tot, t'estàs jugant l'amistat amb la teva amiga. Segon, chill.
5: Chill, que el pare segurament tingui mínim 40 llargs.
1: I deu estar casat i deu tenir la seva família. Per tant, no aconseguiries mai de la vida aconseguiries res amb aquesta persona.
5: Aquest és el tema.
1: La veritat és que mai.
5: Jo podria explicar una anècdota i no l'explicaré.
1: Explica-la.
5: Perquè és superdramàtica.
1: Explica-la com a persona anònima que és.
5: I tu la saps, Miquel.
1: Dios!
5: Seré molt ràpid, vale? Jo vaig anar a un aniversari d'una persona que celebrava els seus 50 anys. Aquesta persona estava casada, vale? No diria en funció de què vaig anar. Però aquesta persona estava casada amb una dona i tenia 3 fills. Una de les quals, que era la seva filla, tenia 17 anys. I la seva amiga tenia 19. Què va passar al final de la festa?
1: Què?
5: Això no és broma. La de 19 es va liar amb el pare de 50. Vols saber el millor encara?
1: A veure.
5: Aquesta amiga de 19 no només es va liar amb el pare, sinó que prèviament s'estava liant amb el germà de la seva amiga, és a dir, el fill del pare.
1: Per favor!
5: T'ho he imaginat com em vaig quedar davant d'aquella escena.
1: I tu no vas participar en cap moment d'aquella escena?
5: No diré de quina forma, però vaig tenir a veure amb alguna cosa.
1: Quina cosa?
5: Jo, prèviament abans del drama, això fa anys, insisteixo, prèviament abans del drama, jo m'havia liat amb aquella noia. Jo tenia 21 anys. I ella 19.
1: Déu-n'hi-do.
5: I va ser molt heavy el tema. O sigui, lo de tot l'esdeveniment va ser molt heavy.
1: Déu-n'hi-do. No direm quin esdeveniment de què era.
5: No, calla.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Perdón?
2: 699-69-69-69.
1: Vinga, va, més confessions anònimes que tenim aquesta nit. Envia'ns ara mateix la teva, si és que vols convertir una confessió anònima, al 699-69-69-69. En tenim més.
5: Ah, sí?
6: Exclusiva.
5: Déu-n'hi-do.
7: Us envio aquest àudio per enviar la meva confessió. La meva confessió és que actualment estic amb la meva parella, que és l'amor de la meva vida.
5: Molt bé.
7: I la primera setmana que començava amb ella, em vaig follar una altra. I ella encara no ho sap.
5: A veure, no pots posar una mateixa frase. L'amor de la meva vida, i després, la primera setmana, em vaig follar una altra i no ho sap.
1: A veure, no sabem quant de temps porten aquests dos com a relació, vale? El que sí que sabem és que la primera setmana aquest home es va follar una altra persona. No sabem si serà l'amor de la seva vida. Però Déu-n'hi-do, home.
5: Hòstia.
1: A veure, potser era molt precipitat en aquell moment per dir que és l'amor de la seva vida. Potser ja portant 10 anys i ara sé que ho pot afirmar-ho.
5: No, a veure, al final...
1: Saps?
5: Quan estàs al principi amb algú, entre comilles ho diré, insisteixo, però crec que tots tenim dret a portar-nos una mica malament o equivocar-nos si estàs començant. Si sou nòvios de forma oficial, llavors sí que hi ha una mena de contracte en el qual no pot haver cap mena de contacte amb altres terceres persones. Això, evidentment. que és l'amor de la teva vida i creus que tal, i va ser un no sé què. Bueno, si no estava res mega ultra seriós, no ho diguis. Ara bé, si era un òbvius de veritat...
3: Oh!
5: I t'has de casar amb aquesta persona, digue-li.
1: Tu creus que li hauria de dir?
5: Si eren nòvios oficial, sí, tio. Si eren nòvios oficial,
1: és que al cap d'una sola setmana de que tens una relació i ja t'estàs follant una a una altra, tu creus que hi ha futur realment en aquesta relació, tio? En sèrio?
5: Dios mío.
1: Vinga, va, més confessions que podeu enviar-nos ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: WhatsApp obert al 699 69 69 69. Ens estan arribant més, Tomàs?
5: Molta atenció amb aquesta, que ens acaba d'arribar right now. Hola, digo mi confesión. Llevo 7 años con mi marido y desde que hemos sido padres hace ya 4 años. Ha engordado casi 20 kilos y cuando hacemos el amor intento mirarle solo a la cara porque me ha dejado de gustar físicamente, a pesar de que me deja satisfecha y tenemos mucha conexión. Ya le he dicho varias veces que debería de hacer ejercicio y cuidarse como hacía antes, pero pone excusas.
1: Sigui, no sap com dir-li a la seva parella que, sisplau, que s'aprimi.
5: Aquí està el tema. Dues coses. Jo empatitzo amb les dues parts d'aquesta parella, no?
1: Mm-hmm.
5: L'entenc amb ella. Al final, tu, quan comences a sortir amb la persona, comences a sortir amb ella perquè t'atrau, tant emocional com físicament, tal i com està.
1: Sí.
5: Ara bé, tia, sempre amb molt de compte a l'hora de dir-li...
1: Però li hauria de dir.
5: Li, diu que li diu, però jo crec que no li diu en sèrio, de veritat.
1: Jo crec que hauria de sentar-se en sèrio i va dir, mira, carinyo, crec que per la teva salut,
5: sí,
1: i per la nostra relació... hauries d'anar a un gimnàs, podem anar els dos junts, podem fer exercici junts i podem fer una dieta junts, per tots dos. I també per tu mateix, per la teva salut i per el teu futur, bàsicament, no?
5: 100%, no? I que al final tenim molt condemnat el fet de dir-li a una parella de si està pitjor físicament, tal, però escolta, nosaltres, les persones, també tenim dret a que ens agradi tal i com ens agradava al principi. Jo, per exemple, a la meva parella sempre li dic, oye, si tu en algun moment em veus d'una forma que no et sembla atractiva com era al principi de la relació, m'ho pots dir.
1: Mm-hmm.
5: I ella em diu, tu a mi també. I tenim molt aquest enteniment i està molt bé i no passa res.
1: Molt bé. Doncs vinga, va. De seguida, més confessions anònimes que podeu continuar enviant.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: És una secció que tenim cada setmana aquí al Flash Urban i ens encanta, la veritat és que sí, eh? És brutal, aquesta secció.
5: Jo encara estic suant del tema,
1: sí,
5: eh?
1: Sí, sí, sí. Si avui envieu missatges i avui no els llegim, tranquil, ho deixem per la setmana que ve, però sempre en tenim, vale? Aneu enviant.
5: Llegiu i envieu tots els missatges que vulgueu.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Divendres nit i continuem aquí al Flash Urbana, Flash FM. Ja sabeu que cada divendres de 10 a 11 marxem de cap de setmana llegint i escoltant les vostres confessions anònimes.
2: Com us agrada confessar-vos i a nosaltres com ens agrada exposar aquestes confessions. I atenció que tenim bona teca, eh?
1: Bona teca, eh? Bona teca que, per cert, podeu anar enviant, si voleu, a través del WhatsApp de la ràdio, a través del 699-69-69-69. Ja sabeu com funciona la vaina, eh?
0: Envia'ns un WhatsApp. Vinga. 699-69-69-69.
1: Què ens acaba d'arribar, Tomàs? A veure.
2: Doncs aquesta és curta, però flipeu una mica, eh? Diu, hola, vull fer una confessió anònima. Després ens ha escrit el nom, cosa que no entenc, però bueno.
1: Vale.
2: I diu, he tingut fantasies amb un amic meu, jugador de primera divisió.
1: Okay.
2: Em vaig enrotllar amb ell al seu cotxe i és un tio molt conegut.
1: És un tio molt conegut.
2: I jugador de primera divisió. Clar, suposem que es refereix a futbol. No sé si potser diu OK Gel, espero que sigui futbol. Però clar, no sabem quina persona és, perquè clar, és una confessió anònima, ara no es posarà a dir el nom del jugador de futbol.
1: Un jugador de futbol al qual aquesta persona, que no direm el nom, s'ha liat. No sabem si han follat. Bueno, s'han liat, com a mínim s'han fet petons.
2: S'han enrotllat el cotxe.
1: Clar, o sigui, petting segurament que han fet.
2: Toqueteo seguríssim. O sigui, això segur. 100%. Clar, hem de reduir una mica el target, perquè si és oient de Flash, segurament sigui de Catalunya,
1: vale.
2: Llavors anem a interpretar que és un club català, ja sigui
1: exacte.
2: El Girona, Barça o Espanyol, que són els tres únics clubs catalans que hi ha a primera divisió. Perdó, el Girona
1: ja no. O sigui, o Espanyol o Barça.
2: Espanyol o Barça.
1: Cuidao.
2: Clar, o Perico o culé. Home, si és del Barça...
1: I se suposa que haurà de ser català, no? Perquè, bueno...
2: Clar, o bueno, potser...
1: Potser no, eh? Però,
2: potser
1: però, clar.
2: No, però... Clar. A veure si s'ha follat en la minya mal, saps, de sobte.
1: Ah, també tenen el seu dret aquesta gent d'anar-se a lligar.
2: A lligar.
1: Bueno, més faltaria, però la minya mal tenia parella,
2: ara
1: no?
2: Ara té xurri. I no és aquesta que ens ha escrit.
1: Ja. També potser és un jugador de primera divisió, i que tots són molt bons, només faltaria, però em refereixo del qual que potser no és de que juguen a cada partit, potser són els que estan més a la banqueta, que són més secundaris, no sé, eh?
2: No és de l'11 inicial,
1: exacte.
2: Potser és de la Masia, d'aquests que tenen 17 anys i que ha jugat algun partit, saps o no?
1: Però bueno, que són jugadors de primera divisió, joder, només
2: que
1: faltaria.
2: A veure, cuidao, que és notícia.
1: Vinga, confessions que ens arriben a través del 699-69-69-69. Una cosa, és 100% real que tenim aquest missatge, eh? Vull dir que ara no... Vull dir que és real que ens arriben els missatges i real que no diem ni el nom ni res. Tot és anònim.
2: Tu t'has liat amb alguna persona esportista, Miquel, alguna vegada o no?
1: Persona esportista... A veure, seria esportista de gimnàs, però en plan...
2: Fitness.
1: Però no que siguin ni famosos d'esportistes...
2: Ni professionals, no?
1: Exacte, això no. I tu?
2: Jo amb la campiona de ping-pong de Corea. No.
1: Dios!
2: T'imagines?
1: Hòstia. Vinga, va, més confessions. A través del WhatsApp, envia'ns la teva ara mateix, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Com ens agrada marxar el cap de setmana escoltant i llegint les vostres confessions anònimes.
2: I atenció, que aquesta no és només confessió, sinó que també és una traïció.
1: Dios!
2: Que també ens agrada molt. Diu, bona nit, la meva confessió és que al Nadal del 24 vaig començar a parlar amb una noia, la qual estava mig de tonteo, amb el meu millor amic. La cosa anava d'amistat i poc més, però mica en mica ens vam adonar de que ens molàvem molt. A dia d'avui portem 2 anys junts i a dia d'avui també el que era el meu millor amic ja no em parla. És a dir, aquesta tia a la qual es refereix estava de tonteo amb el seu millor amic, ex-millor amic, i ell va començar a fer-li una mica de tilín i, bueno, pues, al final passa el que passa, doncs que es dia parda.
1: Que heavy, no?
2: És que aquestes traïcions d'amistat no acaben bé. Bueno, a veure, porta 2 anys amb la noia. Si ho mires d'aquesta forma més romàntica, potser ells estan feliços, però, clar, ha perdut un amic.
1: Sí, bueno, clar, és que també me poso amb l'altre costat de la moneda, vull dir... Tu estàs amb un amic, el qual el teu amic té una parella, però sí. I si aquella, la parella del teu millor amic, és el teu, l'amor de la teva vida, sí. I tu has de cedir-li al teu amic? Ja, està molt bé, és molt maco, però no sé, no és per banalitzar una mica, però també és com la teva vida forma part d'això, no sé.
2: Bueno. És rotllo, hòstia, si te l'has de follar, almenys cuida-la i que se sàpiga que realment que no sigui per un polvo, perquè
1: exacte.
2: Per un polvo no val la pena, és una tonteria absoluta.
1: Però bueno, són aquestes liades a vegades que passen entre xurris i amics, doncs que lògicament sempre acaben malament, perquè si no, no vas al lloc, saps?
2: Sempre hi ha un perdedor.
1: Sí.
2: The winner takes it all and the loser loses all.
1: I un costat o l'altre, però bueno.
2: Exacte.
1: Vinga, va, més missatges al 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Ah, sí, Tomàs, que tenim una de molt heavy.
2: Aquesta és la més heavy, almenys la que més m'ha agradat personalment, i és llargueta. Al final, revelaremos el pastel, ¿vale? Comença així. He de confessar una cosa que em fa una mica de vergonya. Jo abans ni coneixia aquest món. Fa 2 anys, el meu xicot em va descobrir una nova afició. I diguem que ens va agradar massa. Ara som aquí, 2 anys després, completament enganxats i pensant, com pot ser que abans no sapiguéssim que això existia? La nostra relació ha evolucionat, diguem-ne, per camins que jo no m'hauria imaginat mai. I ara tenim una norma no escrita. Si podem convertir una nit normal en una nit memorable, nosaltres no diem que no. El nou món en qüestió és el sexe anal.
1: El sexe anal?
2: El sexe anal.
1: Bueno, molt bé, bueno, ho han descobert, els hi ha agradat i ho fan, i ja
2: clar,
1: està.
2: Al final, és un tema a vegades una mica tabú, perquè és com, hòstia, no, tal, fa cosa, tal, però al final, quan la gent ho prova, no conec ningú que ho hagi provat i digui, nunca más. La gent que ho prova sempre segueix, tio.
1: I no tot ha de ser penetració, per exemple, vull dir que també som, el sexe anal, igual que el sexe normal, són 1000 coses i diferents que es poden fer, eh?
2: Exacte, pot ser el petó negre, pot ser algun dit, pot ser el que tu vulguis, però mira, me n'alegro que una parella hagi redescobert un món, no?, o que més aviat hagi descobert un món dins del sexe i que els hi hagi unit molt més, o sigui, que de conya.
1: Pues sí. I ara una nit normal i corrent es converteix en una apassionada nit de sexe anal.
2: Segons diu ella, en una nit memorable.
1: Memorable, imagina't. Sí. Ell, clar, és... No sabem si és noi o noia, no?, el que envia...
2: A veure, no hauríem de dir-ho, però jo sé que és noia, perquè la foto de perfil surt una noia, sí.
1: Bueno, però està molt bé, perquè a vegades el sexe anal també es parla molt entre homes, sobretot homosexuals, però també les noies, lògicament, també ho poden practicar, ho practiquen i també els hi agrada. Vull dir que tampoc és tan...
2: Bueno...
1: Recurrent, saps?
2: I alguna parella ens ha trucat al programa dient-nos que la tia es posa un cinturó i que li dona al tio.
1: També.
2: No? Que una parella hetero també ho practiquen al revés, que no ha de ser sempre penetració del tio a la tia, que
1: molt
2: la tia
1: bé.
2: Pot penetrar el tio.
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: Com ens agrada el sexe? M'he quedat sense paraules.
2: La inclusió.
1: Exacte, la inclusió. Missatges que podeu enviar ara mateix a través del 69, o sigui, el WhatsApp que acaba amb 69.
2: Mare meva.
1: 699, 699, 699, 699. És que estem de cada setmana ja quasi, saps?
2: Però m'agrada que li diguem el 69, saps?
1: Amb el 69,
2: saps? Ara fos el número 69 i punt, eh?
1: Clar.
2: Ningú s'oblidaria.
1: A més, és que és un número superfàcil.
2: Sí.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699, 69, 69, 69.
1: És el WhatsApp de la ràdio, el WhatsApp del Flash Urban, per ser concrets, perquè envieu les vostres confessions anònimes, ja siguin escrites o per notes de veu. Ens és absolutament igual.
2: Ens és igual. Nosaltres les llegirem o les escoltarem i també recordar-vos que podeu demanar bromes telefòniques. Aquest mateix número, ok?
1: Bromes telefòniques per fer ja, sí, això sí, a partir del dilluns que ve.
2: Exacte.
1: Atenció, anem a escoltar 2 cançons, però...
2: Què passa?
1: Tanzània de tarda.
2: Ui.
1: Avui ha passat una cosa molt heavy a les oficines d'aquesta ràdio, les oficines de Flash FM, i arribarà el moment d'explicar què és el que ha passat.
2: Hòstia, posaràs la trucada d'abans?
1: La posarem, la posarem.
2: A veure, podem fer una mica spoiler. Ens ha trucat un senyor indignat.
1: Indignat pel nostre programa i pel nostre contingut. Però no ha trucat aquí a la ràdio en directe, ha trucat a les oficines de la ràdio.
2: A la recepció.
1: La recepció.
2: I el nostre recepcionista, el Santi, pobre home, s'ha tragat una moguda. Bueno, és que, en fi.
1: Ara ho expliquem.
0: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Ha arribat el moment.
2: De què?
1: Ha arribat el moment. Espera, que no va la màquina. Ara.
2: Perdeu.
1: Que la màquina també està de cap de setmana ja.
3: Molt bé.
1: Ha arribat el moment. Avui, aquesta tarda, aquest matí, a les oficines d'aquesta ràdio, de Flash FM, el nostre recepcionista ha rebut una trucada telefònica,
2: sí,
1: el qual ens ha posat a nosaltres pel mig.
2: Bueno, és una trucada que es podria dir que és una mena de denúncia, però és una denúncia que clar, que és contraproduent, perquè el tio comença a fer i a dir unes coses que, mare meva...
1: A més, us farà molta gràcia, tenim l'àudio de la trucada, bàsicament, perquè aquest home ha penjat això a les seves xarxes socials.
2: Sí, ha esmentat a Flash FM, llavors a les xarxes, sí, de Flash, llavors el director de comunicació de Flash FM ens ha escrit al Miquel i a mi aquest matí dient: xavales, us han posat a parir. I el Miquel i a mi ens ha bloquejat, aquest tio.
1: Ens ha bloquejat a les nostres xarxes.
2: I no hem pogut veure des de les xarxes personals, però tranquils, perquè hem fet el hacker i ens hem descarregat a l'àudio de les seves xarxes.
1: Una cosa que, bueno, clar, ja que ell ho té públic a les seves xarxes, doncs, sí, lògicament, sí, també es pot passar per la ràdio.
2: Pot,
1: i ja està.
2: Pot anar a qualsevol perfil, eh? O sigui, és així de fàcil.
1: Doncs vinga, aquesta és la trucada que avui s'ha rebut a les oficines de Flash FM.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
5: Amb qui tinc el gust de parlar?
4: Se't truquen a la ràdio, a Flash FM.
5: Sí, amb qui estic parlant?
4: Amb el Santi, amb la recepció.
2: Bé.
5: Vale, mira, és que, bueno, jo em dedico a la música.
4: Vale.
5: Soc disc jockey.
4: Sí.
5: Disc jockey de veritat, eh? Jo punxo amb vinils i...
2: Ara.
5: I tinc el meu estil i tal.
2: Ah, sí?
4: Vale.
5: Bueno, el cas és que és una mediocritat tot el que s'està venent, des de les ràdios, els mitjans de manipulació.
1: De manipulació, típics.
5: Vale, i acabo d'entrar a l'Instagram de Flash.
2: Seguiu-nos.
4: Sí.
5: I m'he trobat... pues aquest post, que és bastant humillant, vull dir, per la societat en general.
2: Cert.
5: Surten...
4: De Flash, en parles, perdona?
5: Sí, de Flash, mira, surten dient això.
6: Ara el Miquel farà una demostració de com reaccionaria si trobés quatre nadons abandonats al carrer.
5: Parlen de nadons abandonats.
2: Bé.
5: I fan com que s'aparten amb cara de fàstic.
4: Vale.
5: I llavors, no sé, he flipat perquè... perquè no... és de ser molt subnormal.
1: Perdona!
2: Oiga!
5: Sí, és un post de l'Instagram. Es diu en Miquel... està a Flash FM, oficial, Miquel González i Tomàs Poal.
1: Som nosaltres. Som nosaltres.
2: Es coneix.
4: Responsable del departament i comentar-los i...
5: No, o sigui, jo vaig allà... que es passés de gràcia, no?
2: Ui.
4: Sí.
5: Jo vaig allà i els hi trenco la cara als dos, si volen.
4: Vine.
5: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent.
1: Per favor!
5: Me cago en la puta!
1: Calla. A veure, una cosa. Mare, primer de tot, gràcies, Santi, al nostre recepcionista, que ha tingut una paciència de dalt a baix, i a sobre una educació que ha tingut el Santi, que aquest home ja li agradaria tenir la meitat d'educació que té el nostre recepcionista. No. Això per començar.
2: No mereix ni mig minut de trucada, aquest home. O sigui, el Santi hauria d'haver menjat des del minut 1, però el Santi és un professional.
1: La veritat és que sí.
2: I ha aguantat el tipo com un cowboy.
1: Això sí. Aquest home que diu que sap on estem treballant, vine. Si sí, en realitat creus que no t'agrada el nostre contingut i ens pots rebentar la cara, vine.
2: Pues vine aquí, intenta fer-ho, ja veuràs la denúncia que et cau. A més, si vens a rebentar-nos, nosaltres ens podem defensar. Ja estem molt forts, el Miquel i jo.
1: A dir, estem més forts.
2: Jo sé com molt de pes.
1: Vine. Estem aquí, estem a la ràdio. Fins les 11.
2: És que ara fora conyes, o sigui, no volem barallar-nos ni res, però és que al final hi ha perfils de tios que és que dius, mare meva, primer, vaya loco...
1: Avorridíssim.
2: Estàs molt avorrit.
1: Avorridíssim.
2: I, joder, si realment consideres que tal, fes una denúncia, però més formal, no amenacis de mort, o truca, però digue-ho de forma constructiva, que ens han denunciat moltes persones de forma constructiva, perquè a vegades som una mica bèsties, és veritat.
1: Si voleu fer-ho, ho feu a través del CAC,
2: sí,
1: que és com s'ha de fer, i ja està, i no passa res.
2: Exacte, i si no t'escoltem, @grupflash.cat, també teniu accés per dir les coses que no us semblen bé. Endavant.
1: Però això d'anar amenaçant a la gent que no tenen res a veure, com per exemple el nostre recepcionista, vull dir, no fa falta.
2: No.
1: I si aquesta persona ens ho vol dir, també ens pot trucar. Si no vol venir, també ens pot trucar ara mateix i que ens ho expliqui i ens ho digui a la cara.
2: 100%.
1: Ja està. Només faltaria.
2: En fi, el que hem de tragar a vegades, no? Aquesta feina que dius, no, mira, estàs tancat a un estudi, és tranquil·la, però és que rebem més que si estiguéssim a la tele en directe.
1: No, molt samat.
2: És una barbaritat.
1: Sí, molt samat. Però també és veritat això de que són molt valents, però a l'hora de la veritat no van enlloc, no passa res. No tenen ni el valor de trucar aquí a la ràdio.
2: No. A més, el valor veritable d'una persona és no arribar a les mans. I basar una discussió i una solució amb la paraula. Jo crec que és el més important.
1: I no pots anar donant educació i exemple, clar. I el primer exemple que dones és cardar d'hòsties i dos, insultar. Vull dir, la teva educació s'ha anat a la merda. O sigui, em sap greu, eh?
2: Sí, per últim vull dir que jo he fet boxa i et rebento la cara, eh?
1: Ah, sí?
2: No, clar que no, clar que no. No rebento ningú.
1: Bueno, per si de cas bé, perquè ara potser a les 11 sortim de la ràdio i està aquest home esperant-nos a baix, eh?
2: Déu-n'hi-do, anem directes al pàrquing.
1: Sí. Bueno, pues són les coses que passen en aquest programa.
2: Sí,
1: però bueno.
2: Entre d'altres.
1: És divendres i estem llegint i escoltant les vostres confessions anònimes a través del WhatsApp de la ràdio.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Efectivament, missatges que ens estem rebent aquí a través del WhatsApp del Flash Urban. 699-69-69-69.
2: Toma ja.
1: En tenim alguna altra?
2: Doncs molta atenció a aquesta, perquè vale. Déu-n'hi-do, eh?
1: Dios.
2: Hola, bona nit, Flash Urban. La meva confessió... És que, perdona, és molt bèstia.
1: Ups, a veure, tinc por ara.
2: És que m'agrada llapar les meves sabates. No és perquè estiguin més netes, però m'agrada el gust a cuir.
1: A cuir
2: de sabata. Bueno, a plàstic tieso, clar, no sé si són de cuir, de veritat.
1: No cuir, que és una persona que va vestida de cuir.
2: No cuir rollo un drag queen, no. El cuero. Clar,
1: sí.
2: També et dic, les sabates, no totes, per no dir que la majoria, no estan fetes de cuir. Avui dia són de plàstic tieso xino o tal. O sigui que estàs xupant microplàstics.
1: Bueno, clar, o potser simplement es compra... Se'm sent? Què ha passat? Ara, ja està. Hi havia problemes tècnics al directe.
2: A veure, Miquel, hola.
1: Hola.
2: Per favor, com estàs?
1: És que estem tots a cada setmana ja a casa. No, que estava dient que potser aquesta persona es compra expressament sabates de cuir.
2: Hòstia,
1: i després les llepa,
2: però
1: saps?
2: Li surt car, eh? Li surt molt car el tema, perquè no són barates, jo crec, les sabates de cuir.
1: Els plaers són cars.
2: És veritat, eh?
1: Si una persona paga 3 euros per un cafè d'especialitat, doncs, ja, saps? No sé.
2: Aquest home pot pagar. Bueno, més cara sortiria la cocaïna. Almenys aquest home té cuir per tota la vida, saps? Perquè una sabata de cuir aguanta, és veritat.
1: Bueno, això sí. Potser amb una en té prou.
2: Sí.
1: Bueno, ok. Bueno, la setmana que ve, a partir de les 10, tornarem a llegir i escoltar les vostres confessions anònimes que ja podeu continuar enviant a través del WhatsApp de la ràdio.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Que recordem una vegada més que són confessions que no heu de dir ni el vostre nom, ni la vostra població, ni res. Simplement heu d'escriure o enviar notes de veu de què és el que voleu compartir amb nosaltres de forma 100% anònima.
2: Així de fàcil, les vostres confessions o també les bromes telefòniques que també podeu començar a encarregar al 699-69-69-69 i a partir de dilluns les farem, les repassarem i riurem moltíssim.
1: Així?
2: Vinga, claro.
1: Sí.
2: Claro.
1: Avui tenim festa Flash FM a Riudarenes. Atenció, eh? A la província de Girona hi haurà el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i el Sergi Domena.
2: Mare meva, vaya fiestón d'Anton, no?
1: Heavy.
2: Però molt guapo.
1: I demà, si voleu, ens podem veure a la Bisbal del Penedès.
2: Vale.
1: Amb l'Armand Maravalla i un servidor, Miquel González. També estarem amb les samarretes de Flash FM. Si voleu, podeu venir.
2: Vaya taja que pillareu l'Armand i tu, eh? Vaya taja.
1: Tastem. I demà també, si voleu, ens podeu escoltar en els best moments del Flash Urban a partir de les 10 en punt de la nit.
2: Bien, ja sabeu els millors moments que hem viscut durant tota aquesta setmana perquè els recupereu en un bloc de 3 hores molt intenses on trobareu bromes telefòniques, moments amb la nostra sexòloga i tot, i tot, i tot.
1: Doncs vinga, abans escoltem demà a partir de les 10, de 10 a 1 de la nit, amb el nostre Flash Urban best moments i dilluns més a partir de les 8. Vale, Tomàs?
2: Si Déu vol, Miquel.
1: Doncs vinga, adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
0: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.

que quiera perder su tiempo, que me aconseje.